negra, terra negra, llistons blancs. Mans obertes, van cercant cercles màgics foradats.

llistons blancs. Creus atracen, creus atracen, cors trencats.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Anna

0: hésité. J'essayais, ça tu le sais, d'éternellement douter.
1: J'ai

Escapats d'una galera per un mes de llibertat. Para-xocs i para-xocs, pellagostins de juliol. I quan se'n van, pensen que l'any que ve

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: 4, que jo us diré el que ha passat. S'ha perdut alguna cosa, no sé qui l'haurà trobat. I si serà el gos o bé el gat? A la nigo, nigo, nigo. I si serà el gos o bé el gat? Aquell qui l'haurà trobat. Ja en respon una velleta.
1: Penso que haurà estat el ca. Jo, la gata, no l'he vista, ni l'he sentit miular. Que si la puc atrapar, a la nyigo, nyigo, nyigo. Que si la puc atrapar, que ja me les pagarà.
0: Dones, ja estareu contentes, ara que el ca se n'ha anat. Atipareu molt bé a la gata i que s'engreixi aviat. Li dareu pa torrat.

0: Li dareu pa torrat amb alioli ben sucat.
1: Escolteu a Ràdio Arrels.
2: Anyer 95.5.

tallat en el rellotge de sorra, s'omplen les petjades d'escuma salada de mar. Estrelles veritoses s'amirallen amb l'aigua i amfibis petits s'escapen quan s'apropa una mar.

observo la calma de l'ona més alta, de la vela blanca de la gavina sobrant. Sota aquest cel càlid sento el meu rostre pàl·lid i en els meus ulls metàl·lics el coure del mar. Els dies més curts fecunden

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

Radio Arrels, en el FIAC 95.

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

house. Tout le monde.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

Gracias.

que se n'entera tot quisquint. Som de les Terres de l'Ebre i avui no venim de bones, que venim ben emprenyats, perquè uns part dels que governen diu que ara han firmat un pla i mos volen fotre l'aigua

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantol, és a dir, vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogó. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori, de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Er, Prats, Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, l'Esclusa, i és excepcional, a Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
4: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Timó, tinc 10 anys i mig i que m'agrada l'estiu el més és la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Són les 7 a Ràdio Arrels i, com cada matí de dilluns a divendres, comença el vostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lauriane Peigné i serem junts fins a les 9. Per aquesta primera mitja hora, doncs, tenim doncs, la Sabrina Guitart, que és fotògrafa, que ens explicarà la seva feina al micro de l'Enric Balaguer. Després, la crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló i, a continuació, la crònica CO2 presentada per l'Albert Nogué. Però, per ara, la meteo.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantol, és a dir, vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogó. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Er, Prats Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, l'Esclusa, i és excepcional, a Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. La Sabrina Guitart és fotògrafa i ens explicarà el seu recorregut aquí a Ràdio Arrels d'aquí uns instants al micro de l'Enric Balaguer. Però per ara, una nova proposta musical, una novetat, de fet, et prometo, de Ivan Herzog.
7: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Avui a Sallagosa parlem amb Sabrina Guitar, que és una fotògrafa amb un recorregut que ens explicarà bastant, jo diria bastant atípic o no, en tot cas un recorregut artístic. Sabrina, bon dia.
4: Molt bon dia, Enric, i moltes gràcies per estar aquí.
3: Sí, estem aquí perquè a Sallagosa s'ha fet una exposició de fotografia analògica. Sabrina, qui ets?
4: Qui sóc? Bueno, això no és fàcil a respondre, però bueno, avui he vingut perquè estic fent una exposició de fotografia i en aquest cas és una mica especial per mi aquesta exposició perquè és una retrospectiva del meu treball quan vaig començar amb fotografia analògica, argentic, algo que no he deixat mai. Evidentment també m'he ficat amb la fotografia numèric, digital, que l'utilitzo més per fer reportatges i, bueno, i també per fer fotografia creativa, artística, de paisatge, de retrats, però mai he deixat la fotografia analògica perquè trobo que sempre m'ha donat una força, és a l'origen, no? És a l'origen, i jo tenia moltes ganes de fer una exposició de fotografia exclusivament analògica, que és el que és aquesta exposició ara que hi ha actualment a Sallagosa.
3: Ara vius a Aio, d'on vens?
4: Doncs jo vinc de mare francesa i de pare català, i jo vaig créixer els primers anys bueno, una mica entre la costa mediterrània i aquí, al Pirineu català. Estàvem a Àger. I llavors, tots els records de la meva infància més tendra són a Àger. Després ens vam bellugar una mica amb els pares, amb la família, i quan tenia 20 anys vaig marxar als Estats Units. La idea era quedar-me 2 anys i em vaig quedar 18. Les coses de la vida. Allà vaig formar-me en periodisme. Vaig fer una formació també de fotografia, però sobretot per accedir a un laboratori de fotografia. També vaig aprendre coses, evidentment, però jo ja havia començat als 15 anys en un laboratori caser a casa, a l'altillo de casa. I també vaig fer una petita formació en història asiàtica. I el meu primer documental, perquè la fotografia em va portar a l'audiovisual, va ser sobre Vietnam. Vietnam Jade of Sorrow. Vietnam Jade és la pedra de dolor, no? Perquè bueno, treballen molt amb aquesta pedra a Vietnam i va ser un projecte molt educatiu.
3: El teu treball és essencialment en blanc i negre. Hi ha més expressió amb el blanc i negre?
4: El meu treball va començar amb el blanc i negre i durant molts anys va ser en blanc i negre. Fins que també vaig començar a descobrir el color en la fotografia. També vaig fer fotografia en color amb fotografia analògica. I també quan vivia als Estats Units, a Portland, hi havia un lloc magnífic que podies anar a fer el teu propi development, no? Revelat en blanc i negre i en color. Al blanc i negre puc revelar casa, tinc l'ampliadora, però el color és més complicat. Bueno, no és que sigui més complicat, és una instal·lació més complexa i més gran i més costosa, i en aquest lloc de Portland pues accedia a aquest laboratori i llavors podia també revelar a color. Però sí, jo vaig començar amb el blanc i negre fundamentalment durant molts anys. El color va vindre una mica després i el digital va vindre molt després.
3: A revelar el seu propi treball també és important perquè pots encara jugar sobre quan reveles.
4: Sí, bueno, clar, seria l'equivalent amb editar fotografia pues, amb un programa com Photoshop, no? El que passa que això pues, es passa al laboratori, amb la llum. A mi el que m'agrada del blanc i negre, de la fotografia analògica, vaja, és que realment el món analògic és l'origen, no? És la textura, és el cel·luloide, és el cotó del paper, és matèria, no? És matèria prima. I hi ha una profunditat, hi ha una... O sigui, els retrats que jo he arribat a fer amb el blanc i negre, amb la fotografia analògica, d'alguna manera, no és que no arribi, no vull ni comparar, és que és com una altra dimensió, diguéssim. És una altra forma de palpar la realitat. El que és el món digital i el món analògic. I poder una mica sobrecargada d'aquest món tan virtual en el que estem ara mateix envoltats, tan numèric, i inclús ara amb tota aquesta intel·ligència artificial i tot això, tenia ganes de realment tornar a l'essència d'on va començar tot i de fer un homenatge bàsicament a una exposició exclusivament analògica.
3: Tornar a l'essència, hi ha algunes fotografies que m'ha cridat l'atenció, és la relació entre el riu i la dona. Això és lligat al riu i la dona?
4: Clar, la exposició es diu Llindars, Seille, en francès. I els llindars, que és algo que sempre inconscientment s'ha manifestat amb la meva obra fotogràfica. M'he donat compte que hi havia moltíssimes fotografies que estan pues, en una finestra, en portes, en carrers, que sembla que portin d'una dimensió a una altra, no? Llavors, llindars de passar d'una generació a una altra, de la bellesa a la joventut, hi ha molts retrats de gent molt gran, els llindars de la connexió, el vincle entre l'animal i l'ésser humà, el vincle entre l'ésser humà i la naturalesa, en aquest cas, sí, és una dona, aquesta sèrie que has vist, que és el riu i la dona, no? Però podia haver sigut un home, és l'ésser humà en connexió amb la naturalesa, no? Per donar-se, hi ha una que es diu, que el títol té Soc riu, no? Perquè al final és com que hi ha una manca

0: aquesta exposició a Sallagosa ha acabat, aviat una altra exposició a Formiguera. Què serà l'exposició de Formiguera?
1: Llavors, l'exposició de Formiguera, a mi m'agradaria que aquesta de Llindars tingués un recorregut, tingués un viatge, perquè es diu així, Llindars, un viatge en el temps. Però no serà exactament el mateix a Formiguera, perquè bueno, el lloc és un altre espai, és l'oficina de turisme, i llavors no, l'espai és més petit, també que aquesta sala. No faré només fotografia analògica, hi haurà una barreja entre fotografia analògica i color, on sortirem més temes de paisatges que ens envolta, Cerdanya, Capcir i altres paisatges també poder, però sempre una mica amb la continuïtat dels Llindars. Estic amb aquest tema ara, amb aquest concepte, no? de transcendir, franchir, no? d'una dimensió a una altra, no? A través del temps, a través de transgeneracional, a través de les cultures, a través dels vincles animal, natural, amb l'ésser humà, etc. Llavors continuarà tenint aquesta continuïtat, però no serà algo exclusivament dedicat a l'analògic. Però encara i així hi haurà algunes fotografies revelades per mi.
0: La data i el lloc de l'exposició de Formiguera?
1: Doncs comença l'1 d'agost i estarà en principi tot el mes d'agost. I bueno, és possible que s'extengui una miqueta més, perquè m'ho han proposat, però segur, segur, tot el mes d'agost a l'oficina de turisme.
0: Sabrina Guitar, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Ràdio Arrels, i a tu, Enric, per vindre a veure aquesta exposició avui.
2: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
3: D'aquí poc tornem amb l'Enric per la crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. No deixis...

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. En aquesta sèrie amb el director de la Casa Macià, Lluís Puig, i exconseller de la Generalitat, seguim parlant dels fets de Prats de Molló. Els fets de Prats de Molló s'acaben per la detenció a Prats de Molló de Francesc Macià, però també d'altres llocs, d'altres implicats, i anem cap al judici a París i retrobem Lluís Puig per parlar d'aquest judici, del que passa a París. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia. Important judici, eh? Ja en el moment de la detenció, el novembre del 26, de 1926, només com una referència, el complot català, que se li deia a la premsa, va ser portada, per exemple, a l'Independent, el diari encara actual, durant 10

0: dies. O sigui, la notícia de la detenció va ser notícia durant 10 dies. Però va ser notícia en primera pàgina, en portada.
1: Sí, portada.
0: En el moment que ja es fan les declaracions davant del jutge i s'anuncia les dates del judici, torna a ser portada 3 o 4 dies. I parlo només de l'independent. I en el moment del judici és portada un grapat de dies també en portada a la premsa. No de l'independent solament, sinó de tota la premsa internacional. Pensem que a París hi havia periodistes i fotoperiodistes de tot el món enviats a París que segueixen la notícia amb una especial dedicació. Quan passa aquest judici? Doncs, durant 3 dies, el 20, 21 i 22 de gener del 1927, a la sala correccional del Tribunal Civil de la Sena, a París, aquella vintena que finalment van només a judici, els foren defensats per un equip molt important d'advocats, defensors, capitanejats, liderat per un famós advocat francès que es deia Henri Torres, junt amb Alexandre Sebaes, Pierre Gabriel, Pierre Cot, Pierre Loebel, en fi, un equip d'advocats importantíssim pel fet que s'ho mereixia, no? En aquest judici, en Macià, amb el seu tarannà, demanant al jutge de parlar, el jutge li dona la paraula i ell es declara únic responsable. I en allà, a peu dret, fa una declaració de principis en nom de tots, basada en els principis d'independència, de democràcia i revolució. Això, aquesta declaració, va fer un ressò importantíssim, que ell, tothom el veia, hi ha un senyor gran, es declarés únic responsable. I això va fer que la figura de Francesc Macià assolís un lideratge a nivell de cara a tot el món importantíssim. Finalment, en el judici, són condemnats a 2 mesos de presó i 100 francs de multa. Per un aixecament armat no està malament. Diguem-ne que es va donar per suposat que, com que ja havien estat un temps detinguts aquí a Perpinyà, tot i que Macià i l'Estat Major estaven a l'Hotel de France detinguts,
1: Sí.
0: Els soldats estaven a la caserna de Perpinyà, però ells estaven a l'Hotel de France. 2 mesos de presó i 100 francs de multa i ja es dona per condonat, i l'únic que els hi demanen, els expulsen a Bèlgica, on segueixen el seu exili. Què se passa a Bèlgica? Doncs mira, d'entre altres coses, a Bèlgica ajuden a crear el Casal Català de Brussel·les, que encara és viu avui en dia.
1: Que encara és viu.
0: O sigui que, per tant, fins i tot amb aquests temps i amb aquests problemes, ajuden a crear el Casal Català de Brussel·les. Des de Brussel·les no queden exiliats amagats a la sombra i sense dir res. Segueixen treballant. En Macià els hi diu als seus homes: d'aquesta aparent derrota em pot arribar una victòria. I continuen treballant. Continuen treballant amb un dels episodis més famosos, potser, o importants, és el viatge que fa a Amèrica. Viatge per diversos països. Fins i tot hi ha una part d'història simpàtica que de l'Uruguai a Argentina travessen amb una barca amb rems tot el riu de Plata per passar de l'Uruguai a Argentina. En fi, en tot aquest viatge a Amèrica, on tenia ja tots aquests grups de suport d'orfeons, casals catalans, que ja havien ajudat molt amb els emprèstits, acaben en un moment del viatge a Cuba. I què se passa a Cuba? Doncs un fet importantíssim. El 1928, el 2 d'octubre del 1928, tot això més amb autoritzacions de Bèlgica per sortir del país, s'escriu i s'aprova la Constitució Provisional de la República Catalana.
1: A Cuba.
0: A Cuba. Es coneix com la Constitució de l'Havana.
1: De l'Havana.
0: Aprovada, com et deia, el 2 d'octubre. Aquesta Constitució la creen una assemblea constituent del separatisme català, que el redactor, d'una forma personal, va ser Josep Conangle i Fontanilles. Què deia aquesta Constitució del 1928? Atenció, que no estem parlant del 2028, Definia Catalunya com una república independent, democràtica, representativa i basada en els principis de la democràcia liberal. Establia ja el vot universal i secret, l'elecció indirecta del cap d'estat, un parlament unicambral, abolia les províncies i instaurava els consells comarcals com a divisió administrativa, separava l'església i l'estat, i estructurava les forces armades en exèrcit i sometent. El sometent del poble, l'exèrcit, diguem-ne, estament militar. També establia aquesta Constitució que tant per ser elector com elegible era imprescindible parlar i escriure en català. Important, eh? I declarava que el català era l'única llengua oficial i establia l'obligatorietat de fer desaparèixer tot vestigi públic del període de domini espanyol. Entre altres coses, prohibia els toros i la boxa.
1: Parlem del 1928.
0: Exactament. També, important, eh? Atorgava la igualtat de sexes davant la llei. No reconeixia els títols nobiliaris i comprenia un programa mínim socialista a favor de les classes treballadores. I també introduïa la possibilitat de formar una confederació amb Espanya o Portugal que es renés renovant cada 6 anys, però que sempre reservés a Catalunya la representació diplomàtica pròpia. Per tant, sense ser un analista jurídic, podem dir que era una Constitució avançada, progressista, buscant la paritat de gènere i la defensa del català, etc, etc, etc. Per tant, un document importantíssim que el 2028 celebrarà els 100 anys també. Seguim endavant. Tot aquest procés que hem anat explicant, evidentment no fa altra cosa que incrementar la popularitat del que ja, quan era diputat a les Corts,
1: de l'avi.
0: Guanyava de l'avi Macià.
1: I ara de l'avi.
0: Exactament, ja era l'avi Macià. I l'únic que feia era créixer i augmentar la seva popularitat i reconeixement i admiració per part de tothom, no? Després d'aquest fet de Cuba, hi ha un fet històric també que el 1930 entra a Barcelona, encara estava perseguit a Espanya, però entra a Barcelona i la policia que el detenen no saben què fer-ne. Diuen, què hem de fer ara amb aquest home? Diuen, saps què? L'enviarem a França, que allà ja se n'ocuparan d'ell i el detindran per haver-se escapat de Bèlgica. Evidentment, el passen l'Albera, el deixen d'aquest costat i la França diuen, pues que faci, és ciutadà. I no li fan per res, eh? Tot això com a preàmbul de quan torna el març de 1931, fet important, Macià, la seva gent i d'altres del sud creen l'Esquerra Republicana de Catalunya per presentar-se a les eleccions.
1: Era el 5è capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: De seguida, la crònica CO2 amb l'Albert Noguer.
3: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
5: Albert Noguer.
6: Gairebé la meitat de les platges del món desapareixeran abans de final de segle. Bon dia. Aquest avís prové d'un simposi científic que hi posa de manifest com la crisi climàtica i la urbanització descontrolada estan condemnant aquests ecosistemes vitals. El fenomen, conegut com a compressió costanera, respon a la combinació letal de 2 factors, l'augment del nivell del mar provocat pel canvi climàtic i l'expansió urbanística desenfrenada a les zones litorals. Quan arriba una tempesta, les dunes actuen com a esmorteïdor protector, però quan l'urbanització les elimina, el resultat pot ser la destrucció de construccions costaneres. Un estudi publicat el 2020 ja va concloure que entre el 13 i el 15% de les platges de sorra del món podrien patir erosió severa el 2050, xifra que s'elevaria fins al 35,7 o 49,5% a finals de segle. Països com Austràlia, Argentina, Canadà, Xile, Xina, Mèxic i els Estats Units seran els més afectats. Per altra banda, una investigació realitzada al litoral nord de São Paulo demostra la gravetat del problema. L'estudi va analitzar 90 ubicacions en 30 platges i va concloure que el nombre de visitants és la variable urbanística més impactant. Fins i tot la presència massiva de banyistes correlaciona negativament amb la riquesa d'espècies i la biomassa, especialment a les zones submergides. Aquesta pressió dual no només afecta la biodiversitat costanera, sinó que també perjudica activitats econòmiques com la pesca i el turisme i incrementa el risc per a les ciutats litorals.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: Ràdio Arrels.

0: Escolteu l'hora fresca a Radio Arrels, són les 7:30. D'aquí poc tindreu les efemèrides d'Andarroc i les dites d'Arrels. Però per ara l'Enric ens parlarà del temps que farà avui.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantoles, a dir vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogor. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori, de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Prats, Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, Les Cluses, i és excepcional, a Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

i violes del grup Alosa. D'aquí uns instants, les efemèrides d'Enderrock. L'episodi d'avui és dedicat a la primera edició de l'Aplec dels Ports.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 30 de juliol del 1978 se celebra la primera edició de l'Aplec dels Ports, que encara té lloc cada any, excepte en rares ocasions com el 2006 i el 2020, aquesta darrera a causa de la Covid-19. L'Aplec dels Ports és un acte festiu i reivindicatiu que té lloc de forma itinerant a la comarca dels Ports, al País Valencià. La primera edició de l'any 1978 es va fer a Todolella. Hi ha vist actuar els principals grups valencians i catalans. Un dels més representatius és el Tai, que van fins i tot compondre el tema Cant de l'Aplec dels Ports. Era l'any 2012 i l'escoltem.

0: fins aquí el cant de l'aplec dels ports del grup Altai.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: La primavera és temps per sembrar, però no sempre fa bon temps i això també pot fer anar malament les collites. Avui som a Elna, al Conservatori de Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: I dèiem, avui parlàvem de sembrar i una dita de quan es pot sembrar i quan no, no?
4: Sí, aquesta la deia ma padrina, deia: facis pas a la mongetera que hagi neu a l'albera. No em devia nevar més que avui, evidentment, però miraven la muntanya i si hi havia neu una mica al cim de l'albera, encara calia esperar, perquè podia fer algunes gelades.
3: Sí, perquè ara, si ens hem de seguir aquests criteris, gairebé que podríem plantar mongetes gairebé tot l'any. Perquè...
4: Sí, tot i que a l'albera hi neva encara, sí, de quan en quan al cim, sí. No gaire, però sí, sí.
3: Precisament per sembrar, aquí som davant d'un estri que servia per sembrar. És un estri metàl·lic, diríem.
4: Sí.
3: Ens expliques una mica com funciona,
4: sí,
3: això?
4: Sí, és un sembrador, d'on hi ha de diferents models, en tenim de diferents models. Aquest és una roda, senzillament, una roda amb un mànec, i a dintre hi fiques les granes, i hi ha petits foradets, i com que això va rodant, a mesura hi ha una grana que cau. I doncs va força bé. De fet, n'hi ha de diferents, perquè podes tenir granes més gruixudes, depèn, més espesses, i, o granes fines, i se servia d'això.
3: I tot se sembra amb aquests estris?
4: No, tot no. Justament la mongetera se sembrava a la mà, perquè les granes són, en fi, són mongetes, doncs són grosses ja. I bé, suposi que potser si en feies 2 hectàrees, bé, bon, ara ho feies amb una màquina, bé, quan ho fas per un hort petit, ho sembres a la mà.
3: Doncs això, ho sembres a la mà, però has de mirar que a l'albera no hi hagi neu, perquè si no la collita se t'anirà a l'aire.
4: I sí, això, saviesa popular, evidentment, si vols collir, si vols culla, te cal primer sembrar quan cal.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

S'acaba ja la primera hora del nostre programa L'Hora Fresca, però abans d'escoltar la meteo, us proposo Cosmic Girl de Jamiroquai.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els matins de

0: L'hora fresca a Radio Arrels són les 8. Per aquesta hora, doncs, els comentaris de l'historiador Iuescap, la crònica Vilatges del Conflent i, per acabar, una altra entrevista amb en Josep Busella, que ens parlarà de la Festa Major del Soler. Però per ara, la meteo, amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantoles, a dir vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogó. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori, de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Erc, Prats, Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, l'Esclusa i és excepcional. A Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: D'aquí poc, el nostre cronista habitual de dijous, l'Iuescap, farà els seus comentaris d'actualitat. Avui parlarà, doncs, de la manifestació que hi ha hagut a Mallorca fa alguns dies.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Cada dijous acollim l'historiador Iu Escapa per les seves cròniques d'opinió. Bon dia, Iu Escapa.
4: Bon dia.
3: Avui volies reflexionar sobre les manifestacions que hi ha hagut a Mallorca, que és una conseqüència de l'economia turística de les Illes Balears.
4: Sí, però ho sabeu també a Barcelona, ho sabeu dins d'altres llocs, eh? La massificació turística comença a mostrar els seus problemes. Aquí és un problema que la gent ens ho farts, eh? Perquè poden pas viure d'una manera digna, perquè totes les cases han agafat un preu extraordinari. És igual a Barcelona i en d'altres llocs, per exemple, que també la gent guarden els seus pisos per Airbnb o per tot això, gent que lloguen un mes o dos per any i que guanyen més segons que si llogaven tot l'any a un obrer o a un jove. I això, se pot entendre que hi hagi que la gent en sigui fart. I ja us sabeu aquí a Mallorca que la gent són molt farts perquè hi va bé, crec, 70.000 persones. Mallorca és pas de poc una ciutat enorme, 70.000 persones, i també se va acabar amb cop de porres, no? D'una manera absolutament absurda, em sembla, per coses així, acabar matxacant la gent, els periodistes, que... Com podem analitzar això? Sí, se pot analitzar d'aquesta manera, d'una manera. La gent és un farts d'això. I farts perquè ben entès, tota la gent que viu un pas del turisme, que voldrien treballar, fins la gent que treballa per turisme, poden pas atrapar un viure, i finalment tampoc poden pas viure com volen, perquè és marcat per gent que venen de lluny, que aprofiten del lloc sense tenir cap lligam finalment cultural amb aquell lloc, molt pocs. Alguns potser sí, però normalment molt pocs. Venen aquí per esbarge, no? Amb totes les conseqüències i algunes barbaritats d'això que significa. Però si anem més enllà de tot això, dins d'un sentit, un primer històric, no? I dins del temps llarg, quina significació té això? I per nosaltres també. És que a un moment donat, aquesta economia turística que finalment la gent de llocs possiblement turístics havia estat i que s'han desenvolupat també molt, molt, ha fet que tota l'altra economia, d'aquests llocs, hagi completament desaparegut. No? Pensi, per exemple, a l'economia agrícola tradicional, no? Els agricultors tradicionals, no sé si en queda a Mallorca, perquè nosaltres aquí en queda molt poc i cada vegada menys, i comencem a veure també conseqüències d'això. Perquè la desaparició d'aquestes xarxes de pagesos, d'agricultors, que se cuidaven del territori, que se'n cuidaven molt bé, que el coneixien, és evident que té qualcom a veure també amb els incendis majúsculs que tenim aquí. La deserció d'aquestes terres, finalment, i el triar així únicament una economia turística, fa que tota aquesta gent, aquests petits agricultors, pagesos, que s'acuguen del poble, finalment poden pas viure d'això. I abandonen totes aquestes terres. I aquestes terres abandonades, finalment, que serven d'esbarge per la gent, que saben pas en seu moment el perill que pot haver a fer a llumar un foc o a tirar una cigareta al sol i tot això. I això és també una raó. I són conseqüències que són pas directes, bé, conseqüències molt indirectes, com aquest abandó, si voleu, que l'abandonar la terra, que abandonar la cultura la cultura tradicional, la cultura, jo diria, agrícola, però la cultura del lloc completament. I jo crec que també és d'això que la gent és un fars. Hi ha un pas únicament perquè els hi fa difícil de viure el quotidià, però també se veuen completament despullats de lo que són, no? De lo que són, de la manera com podríem viure. I com tota aquesta gent l'hivern se'n va, o encara que a Mallorca encara hi ve moltes persones l'hivern, però quan se'n van, bé, finalment la gent s'atrapa sense res, sense altres recursos que finalment ser empobrits per tot això. El territori també és despullat, el territori és en perill d'una manera o d'una altra, perquè és excessiu això. I jo veuria encara una altra conseqüència. És l'economia de la renta, la renta. La gent únicament veu en una economia comprant cases per llogar o comprant magatzems per llogar molt cars i tot això. I passa una economia basada en el desenvolupament del lloc, no? Desenvolupament agrícola, industrial, comercial, i voleu, una economia únicament de la renta. La gent, quan guanyen quatre sous, va comprar un pis, pas per fer profitar quelcom, un llogat tot l'any, però un llogar calca mesos i finalment guanyar encara més diners que si ho llogaven tot l'any. Això ho veiem nosaltres també aquí, d'una manera bastant forta, bastant, jo diria, agressiu, però sabeu, dins dels pobles, al costat de la mar, comença a es veure a acollir-ho. Acollir-ho l'altre dia, llegir, per exemple, que un poble de 2.500 habitants tenia no sé quants de milers o de milions de gent que venen tot l'any, i segurament que molta gent de Cullíbor en profiten per guanyar sous, però d'altres que en guanyen menys de sous comencen a tenir fars i és impossible d'atrapar quelcom per viure a Cullíbor si ets veritablement de Cullíbor o si vols viure a Cullíbor. Per exemple, nosaltres, i jo crec que això passarà cada vegada més aquesta presa de consciència de la gent que en tenen fart, perquè realment els hi fa impossible de viure. I doncs això també treu molt possibilitats de desenvolupament altre que el desenvolupament turístic. Tothom sap que el desenvolupament turístic té uns problemes d'excessos, algunes vegades d'alcohol, de tot el que és coses que la gent quan venen per finalment fer coses que gosen pas fer a casa seva i que es repercuten ben entès dins d'aquest moment de l'estiu, o més que l'estiu sovint, dins d'aquesta economia únicament turística. Els excessos, com hi va haver els excessos d'una monocultura de la vinya, en un moment donat, o de monocultura d'altres coses, i aquí la monoindústria, la mono, si voleu, economia turística, ben entès, té la seva pròpia fi dins d'aquests excessos. I clar que imposen també una cultura universal, que és una cultura universal globish, global, amb aquest anglès amb poc paraules que tothom intenta de comunicar amb això, que també això té conseqüències, conseqüències culturals, conseqüències humanes, conseqüències de perduda, de descuidar la pròpia cultura per canviar per una cultura

0: el poder econòmic, ben entès.
1: I doncs, sí, pots, com has dit, de fet, pots fer un paral·lel entre la nostra regió i on vivim, a Catalunya Nord i Mallorca, dins un sentit a menys gran escala, podem dir, però creus que ten a ser així?
0: Per alguns aspectes, sí. Alguns aspectes, sí, és evident. Alguns, encara, per exemple, s'ha citat la Cotlliure, per exemple. Cotlliure, perquè ha sigut el vilatge preferit de França i tot això. Cotlliure, per exemple, hi ha aquests problemes que hi ha a Mallorca, evidentment, molt menys importants, existeixen a Cotlliure, ben entès. I encara, bo, hi ha poca gent, alguns aprofiten de tot això, però al final, la gent de Cotlliure, finalment, cada vegada més seran posats fora de Cotlliure al profit d'aquesta gent que vindran a fer sols a Cotlliure. Això sí, és el cas dins d'altres llocs, encara que tingui pas el mateix impacte, perquè, per exemple, nosaltres el turisme toca pas, encara toca poc, jo diria fora de la muntanya encara un poc i fora de la mar, toca poc encara al centre. Però el toc al centre d'una manera molt indirecta és que quan, per exemple, els pagesos funcionaven bé aquí, que tenien que, dels anys 80, per exemple, 70 muntanyes, els pagesos d'aquí, encara hi havia possibilitat de guanyar bé la vida. I així sovint aquests diners guanyats amb una agricultura que era dinàmica, s'han convertit en diners de renta, comprant casots o cases o apartaments, per exemple, al Barcarès o d'altres llocs. No? I en lloc de fer una inversió econòmica dins l'agricultura o dins d'un turisme més, jo diria, més de poble, no? de respectuós de tot això, perquè existeix aquest turisme. S'hagués pogut desenvolupar. Nosaltres, per exemple, aquí, fora de la muntanya i fora de la mar, tenim coses extraordinàries, no? Un turisme cultural, que és extraordinari, però s'ha desenvolupat molt poc, perquè la gent ho han invertit a la mar, no? I amb tots els excessos i totes les coses que un dia també aquest turisme pot acabar i doncs hi haurà pas d'altra economia, no? És una economia molt, molt particular que aprofita bé a molta gent, a algunes persones, poca gent, finalment moltes no, poca gent, i que al final aprofita poc el territori i també contribueix molt a empobrir el territori culturalment i a perdre el sentit del territori, si voleu, quan hi ha massa. I em sembla que aquestes conseqüències, jo diria, pas immediates, però duraderes d'aquest turisme, són també molt fortes. Jo penso a la cançó de Joan Pau Giner, als anys 70, que és aquesta cançó que ja en parlava. Hi havia també d'altres, la Gram també, que parlava tot això. En aquest moment semblaven gent molt marginals que deien això. Per exemple, Joan Pau Giner, com ha fet ben, iran d'una altra banda, Pallagostís de l'estiu i tot això. Aquestes cançons que semblaven gent que no, per al desenvolupament turístic, que farà gent, tothom serà ric amb això, perquè ho critiqueu, tenen raó, ben entesa. Voilà. Que t'hem fet la plana, aquesta cançó, que t'hem fet la plana, fas carrulla trista, els teus ulls tan blaus, qui te'ls atrepitja. Els calia passar aquestes cançons, perquè eren gent que ja havien vist totes les conseqüències llunyanes d'això, no? I que en aquest moment passaven per una mica de marginat, no? I que eren sovint els poetes i la gent que somien veuen millor les coses que els que volen ser hiperrealistes per guanyar únicament diners, no? Aquestes cançons de la Gram, de Joan Pau Giner, els calia passar en aquest moment, expliquen exactament això, no? D'una manera poètica.

0: Pues propòsit els de passar aquestes cançons, no? Que la gent puguin veure ja com havien vist això. L'hivern tan ple, l'hivern tan ple de casots, que hem fet la mar que fa escarrulla trista, l'hivern tan ple de casots, per exemple, tot això, i és exactament això. I hi ha una cançó que diu, l'altre dia a Sant Cebrià em vaig veure un que parlava català. Per exemple, és exactament això, vol dir això. Vol dir que aquesta gent venen amb una cultura global que sovint que té pas massa sentit i que té cap bri de sentit amb el territori. L'altre dia, Sant Ciprià, n'hi havia un que parlava català. És en aquests pallagostins de l'estiu, capturat com una fava dins la brasa del Soral. Això són cançons extraordinàries de Jean-Paul Genet. Que diuen millor que jo, finalment. Millor hasta que la manifestació de l'altre dia, que diuen això ja fa 50 anys.
1: Moltes gràcies, Lleu Escapa.
0: De res.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

sí que sí, tal qual. No.

0: L'hora fresca a Radio Arrels són les 8 i mitja. I com cada mitja hora, escoltem l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantol, és a dir, vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogor. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori, de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Prats, Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, l'Esclusa, i és excepcional, a Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
1: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
0: A continuació, la crònica Vilatges del Conflent, on es continuarà visitant el poble de Noedes.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges del Conflent. És la cinquena i darrera part de la nostra visita a Noedes. Ja estem a dalt del vilatge, al peu del Mont Coronat. Baixem acompanyat del ball Thierry Beguer i parlem amb Mònica Fondà de la gent de Noedes d'ara i d'abans.

0: El senyor Batlle ja ens acompanya, però ha de marxar aviat.
1: Thierry, tenim més temps que vida. He comprès el que s'ha dit. On ha plus de temps que de vida. I mon pare disse qui disse el treball el acabareu pas mai. Per tant, que treballeu, el treball el acabareu pas mai.
0: Qui viu actualment a Noedes i hi ha nins i nines?
1: 18.
0: 18 dins de la vall, eh?
1: Sí, voilà. I tu, que ne tens quant? Actualment ne tens 9.
0: I la gent que viuen aquí, hi ha gent que són jubilats, però hi ha gent que treballen.
1: Oh, que treballen pocs, eh? Treballa, saps? És així, així. Ei, treballa, sí.
0: Els ramaders.
1: Els ramaders, me saps, eh?
0: Ja. Què vol dir això, saps, eh?
1: He comprès el que vull dir, eh? Són crevats i fan parer, voilà. He comprès, eh? Ja, sí, n'hi ha un. N'hi ha un hortolà, sí, que s'està cap allí, que és una lavanda.
0: I també a Noedes és una de les reserves naturals d'aquí, del Pirineu Català. Jo sé que hi ha gent jove que viuen aquí i que treballa a les reserves.
1: Sí, més justament.
0: Doc, Mònica, Fondà, el que ha canviat segurament a Noedes és l'activitat. Abans potser hi havia feixes, hi havia hortolans.
1: Com te diré, sí, hi havia hortolans, més poca cosa, la gent tenint que dur els seus terres.
0: Per al consum personal.
1: El consum personal.
0: De la família.
1: Ah, el consum personal de la família. Més ningú es venia pas ni porros, ni carrotes, ni tot això. Això existia pas, això. Que tu vivies sobre ell mateix, eh?
0: I també més amunt hi ha boscos.
1: Boscos, sí, hi ha queixó, boscos. Hi ha, més amunt hi ha una fajusa de bord, i després el pis. Bon, la fajusa fan la copa foagera, que en diuen, i és tot el que fan. Ouais.
0: Per això hi ha activitat dels boscos.
1: Sí, els boscos coneixen encara quelcos que es viu encara, que se diu Monsieur Branquini, que s'està a Los Masos, que el deu voleu conèixer. És un monsieur assajat, ja té 24 anys. I ell ha treballat en aquests boscos. I, saps, era pas una petita fer, era d'urte. Calia fer. I tenien pas les tronçones, eh? Tenien...
0: A la Picassa.
1: I el seu pare feia baixar els faig que feien... que diré, un metre de diametre amb la pigassa.
0: Sí, ara tot és mecanitzat i...
1: La gent viu en pas de la mateixa manera.
0: I què passa aquí a Noedes? Hi ha gent que viuen tot l'any, n'hi ha pocs, però a l'estiu hi ha molt més gent?
1: Sí, a l'estiu hi ha un poc més de gent. Hi ha els que tenen les residències secundaris, bon, que venen a passar quelques dies, un mes o dos de vacances, I si tu, dura 2 mesos, juliol i agost, sí, és tot, eh? És un viatge que ten 60 habitants a l'any, residents, i després gent que venen que l'estiu.
0: Del vostre temps, parlem dels anys 50 o 60, hi havia molta gent?
2: Encara?
1: No, perquè la gent ja havia partit. Aquí, de la meva època, hi havia el Guillú, com jo dic, hi havia 12 persones.
0: Ah, doncs que és un poble que s'ha reviscut una mica, s'ha reviscolat.
1: S'ha reviscolat una mica, sí. Més que Urbanyà, eh? Urbanyà, si era pas escassaires, hi ha pas ningú. I ets anat a Urbanyà.
0: Sí, conec.
1: Com he trepat.
2: Ah, encara no he fet reportatge.
1: Ah, he fet reportatge. Bon. A Marc, a Urbanyà, Monsieur Lemaire parla, Monsieur Salvat parla català, eh? Aquí trepes un català, parla català. Me parla català a Cerdanya, eh? Me en fin, parla català. Bé, perquè és la sola persona amb qui parli català.
0: Anem cap a l'Ajuntament Antiga Escola.
1: Ué, Antiga Escola, sí.
0: I haurem acabat, no?
1: Sí, jo hi som anat a l'escola 6 anys. Tenia la mestressa que me feia la Nunu, la mestressa, m'estava just al costat. Vaig arribar a l'escola Rià, sabia llegir i escriure, 6 anys, eh? Tenia la mestressa que s'ocupava de jo com cal, eh? A l'hora actual existeix pas plus, això, eh? Bon, era a la vora de la... teníem les cases al costat, que l'escola i la meva casa era bona, que hi havia 20 metres de fer. Voilà, mira aquí la Noedes. Com el trapes tu, Noedes?
0: Ah, jo molt bonic, sempre m'ha agradat, eh?
1: Ah, sí? Te dic, se us dic que l'església era guapa, el vilatge també. És veieu més bonic que Urbanyà, no?
0: Jo no m'ho puc pronunciar, perquè si m'escolta la gent d'Urbanyà a la ràdio, potser serà favoritisme, caldria pas.
1: Sí, ja comprenc el que vas dir.
0: Sí, sí, Noedes és molt més bonic que Urbanyà.
1: Cap a la usina elèctrica, la va.
0: Que hi havia?
1: Hi havia, home, te parli d'un moment, eh? La meva mare era jove, hi feien l'hortalissa, hi feien les monges hi feien, i els naps, perquè abans menjaven monges i naps, i trufes. Mentre aquí el que menjaven la gent a l'època. I era pas tapat com això, com ara.
0: Què hi havia? Hi havia sobretot fedes, no?
1: Fedes.
0: De vaques poques?
1: Vaques, la primera vaca que la meva gent tenia dues vaques, me pensi que és el capellà que els hi va fer bé, també les vaques, hi havia dues vaques. El meu pare preferava més les vaques que les fedes. És un com te diré, un metall que és més bastant fràgil que les fedes, si vols. És bèsties que són de més manejar, veus? Són més maniables.
0: Bon, Mònica, com veieu Noedes per al futur?
1: El futur? Ai, bon Déu.
0: Mònica, hi ha vida, tot i així hi ha vida. Hi ha una sala de festa, la gent se reuneixen encara?
1: Poc. La segona festa que se fa és el 14 de juliol i la Meri ofre el repei a tothom.
0: Bon, Mònica, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí, bé, si te va bé el que t'has dit. Bon, en cooperaràs un poc. El meu avi, el pare de la meva mare, el besavi, va donar el terrer aquí, un dia a la Meri, per poder fer l'escola. Veus? A l'època tenien l'altra idea que actualment. I ell tenia aquesta casa. Aquesta casa me pertanyia. Fins ara, fins que ara som venut ja 3 anys.
0: És acabat la nostra passejada a Noedes gràcies al batlle Thierry Beguer i a Mònica Fondà, noedenca de Socarrels, per la seva sinceritat i la seva manera de parlar sense embut. Fins aviat per un altre vilatge del Conflent. Era Vilatges del Conflent, a Noedes.

En Josep Musel és el president de l'associació Amistat a l'entorn del Canigó i ens parlarà de la festa major del Soler que tindrà lloc aquest cap de setmana. El podreu escoltar d'aquí poc. Yes.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Cultura a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Peñé.
3: Aquest primer d'agost, doncs, és la festa major del Solé. Tenim el president de l'associació Amistat a l'entorn del Canigó amb nosaltres per parlar-ne, en Josep Musella. Bon dia.
4: Bon dia a tots.
3: Ja tu fas part, doncs, d'aquesta associació. És per la trobada gegantera, és això?
4: Sí, nosaltres farem que la trobada gegantera, com cada any que fem una trobada gegantera aquí al poble.
3: I quin és el programa d'aquesta trobada gegantera?
4: Aquest any la trobada se passarà a la tarda, serà de 17 hores a 19 hores, i farem una primera plantada de gegants, la farem davant el pàrquing de l'Observatori, i farem un cercavila de l'Observatori fins a la plaça de l'Ajuntament. I allà farem tot l'espectacle, que hi haurà gegants, dansa folklòrics, músics, i després a 19 hores acabarem.
3: I sereu, no sereu la sola colla a fer gegants, no?
4: No, aquest any hi haurà una colla gegantera de Catalunya Sud, és la colla de TIA, i després hi haurà els gegants de Catalunya Nord, d'Argelès, d'Elna, de Zangla, de Perpinyà, de Ribes Altes, de Sant Hipòlit, de Tortobel i de Tuir, sense, no descuidem, els gegants del Soler. I després també hi haurà grups de música, els Salancaires, els Cleganencs, els Graells d'Elna i els Graells de TIA. I també el grup folclòric, els Dansaires Catalans de Tuir.
3: Pots parlar-nos de l'altre que es farà en aquesta festa major?
4: Sí, també a partir de les 21 hores hi ha el grup Els Alchemists, que faran el seu, com cada any, faran el seu espectacle. I després també hi ha, pels que vulguin menjar a Sur Plaça, hi haurà una buveta i un menjar.
3: I recordem que per la buveta i el menjar es caldrà reservar. Moltes gràcies, Josep Musella.
0: Els matins d'estiu.

D'aquí 5 minuts arribem a les 9 i és aquí que ens deixem. Soc la Lauriane Peigner i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. A continuació tindreu doncs l'entrevista del disc de la setmana de Georgette i Maria Ribot. Us desitjo a totes i a tots un bon dijous.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantol, és a dir, vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogor. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori, de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Prats, Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, l'Esclusa, i és excepcional, a Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles, al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels, el vostre programa que cada dia presenta una cançó diferent d'un cantautor o cantautora o grup català. Aquesta setmana tenim els manresans Joget i Maria Ribot, que ens presenten el seu nou disc, Ribera. Els Joget i Maria Ribot són tres músics, la Maria, la Marina i el Jet. Bon dia a tots tres.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia.
4: Quan va ser que es va crear Joget i Maria Ribot?
5: Doncs Joget i Maria Ribot és un grup que va començar aquesta tardor, vam celebrar els 10 anys, tot i que aquestes coses a vegades és difícil posar-los-hi data. I vam començar una mica de casualitat. Amb el Jet, ell tenia un projecte en solitari, no? És com una cosa d'anar sumant gent. I en el seu primer disc va escriure una cançó expressament perquè la cantés jo. I llavors hi havia les dues versions, la cantada per ell i la cantada per mi. I arran d'aquí, bueno, quan ens vam anar coneixent i de casualitat ens van demanar... O sigui, a mi em van demanar de cantar la inauguració d'una botiga i ell en aquell moment era el meu profe de guitarra, llavors ens vam ajuntar per cantar unes quantes cançons i molt orgànicament vam acabar esdevenint un grup. Al principi era concerts de Joget amb Maria Ribot i jo sortia a cantar alguns temes i al final l'AM es va canviar per una I i fins aquí.
4: I doncs a l'inici només éreu tu, la Maria i el Jet i després es va afegir la Marina fa pocs anys, no?
7: Sí, doncs jo vaig entrar amb el Jet i la Maria tocant el pati i la bateria en febrer-agost i a partir d'aquí va ser tot bastant orgànic perquè vam anar rodant això i al final doncs hem acabat sent tres així ha anat.
4: Si haguéssiu de dir dos o tres paraules per descriure l'altre, sí, doncs Jet, si haguessis de presentar la Maria, què ens diries sobre ella?
6: Diria que és una persona empàtica i potent, poderosa.
4: I tu, Marina, què diries sobre la Maria?
7: Anava a dir lo d'empàtica, però bé, diré que és atenta i molt cuidadosa.
5: Gràcies.
4: I sobre el Jet, doncs, Maria, què diries?
5: Jo diria que el Jet és la determinació feta persona. Si no sé, i m'agrada molt com fa que la gent s'ajunti per crear coses que tenen sentit.
4: I tu, Marina, estàs d'acord amb això que ha dit la Maria?
7: Doncs jo, el Jet, diria, per exemple, que és una persona també, bueno, molt, molt activa i que té les coses bastant, bastant clares.
4: I sobre la Marina, doncs, Jet, què diries si haguessis de descriure molt ràpidament la Marina?
6: Diria que és una persona talentosa.
4: I tu, Maria?
5: Confirmem. I a mi m'agrada molt de la Marina com que em fa aterrar, no? És com molt present.
4: Doncs ara començarem per parlar de la cançó Ribera, doncs és la que dona el seu nom al disc. És potser la més important per vosaltres?
6: No sé si diré important, però d'alguna manera sí que és la cançó que resumeix més el contingut del disc i bueno, sí, del que parla el disc, no? D'alguna manera és com si fos el resum o la sinopsi o el sumari de Rivera.
4: És una cançó una mica nostàlgica on sembleu cantar potser records del passat, de la infància. Ens podeu explicar una mica més la història d'aquesta cançó?
6: Sí, aviam, tot el disc versa sobre... Neix a partir de la mort dels avis i no és ben bé una expressió del dol, sinó més com una espècie d'expressió de les vides que van viure, de les vides que han viscut els han passat, de les que hem de viure encara, no? I d'alguna manera, com si totes aquestes veus haguessin passat a través nostre i haguéssim escrit aquestes cançons, no? I Rivera, d'alguna manera, té això, vol ser un còctel de totes aquestes idees, de vegades inconexes, que parlen de diverses històries, però que totes al final tenen la relació amb el vincle, amb els orígens, amb el vincle entre les persones i en com això ho vivim en el present i cap al futur.
4: Canteu "No he trobat cap mot escrit". Expliqueu-nos per què no heu trobat cap mot escrit.
6: "No he trobat cap mot escrit" fa referència una mica a això de que per molt que t'analitzis o pensis en els teus orígens i en d'on vens i t'intentis definir per això, no? Per la identitat en origen, no hi ha res escrit, no estem predeterminades i per tant podem escriure el nostre propi camí.
4: Doncs va, escoltem un moment la cançó "Rivera" de Georgette i Maria Ribot.

0: trobat cap mot escrit.
1: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer disc de Georgette i Maria Ribot, que es diu Ribera, i tenim la sort de connectar amb els tres membres del grup, el Jet, la Marina i la Maria. Com definiríeu el vostre estil musical, tots tres?
2: La veritat és que això de descriure estil sempre ho he trobat molt difícil, però al final nosaltres d'alguna forma som cantautors perquè sí que fem les nostres cançons, o sigui, fem les nostres lletres, els nostres temes i les cantem nosaltres, però sempre ens hem sentit com allunyats d'aquest gènere com tal com ens l'imaginem, sinó que nosaltres sentim que fem més pop, pop molt poètic, si vols dir, perquè donem molta importància a les lletres. En aquest disc sentireu que hi ha molta guitarra i sí, no sé, molta importància a les veus, a la lletra, al missatge, i crec que fem cançons, com molt, molt rodones en el sentit ple de cançó. No sé si això ajuda els oients, però jo almenys ho sento molt així.
1: Sempre costa molt respondre aquesta pregunta, en tot cas. La gent que tenim de convidats per discos de la setmana aquí a Ràdio Arrels els hi costa molt respondre a la pregunta de com definirien el seu propi estil musical. Ara presentarem la cançó Cendres, on clarament canteu "Quan sigui morta, llenceu les meves cendres". Aquesta cançó, qui l'ha escrita?
3: Jo, l'he escrita jo.
1: És una cosa que també parla potser dels avis, com ens deies en la cançó anterior?
3: Sí, aquestes dues cançons que ja hem presentat formen part una mica del nucli del concepte d'aquest disc de Ribera, que estan escrites al voltant de la mort dels avis, dels meus en aquest cas, i també del de la Maria, en un període de 2 anys, entre el 21 i el 23. I d'alguna manera aquesta fa referència, bueno, juga una mica amb el moment de la mort, però també com amb el moment en què els meus avis van marxar de la seva terra, de Còrdoba, del Mar del Riu, Còrdoba, i com fa una mica una descripció del que seria aquest nucli més conceptual del disc.
1: I és una cosa que et fa por, la mort, Jet?
3: No diria que em fa por. Em fa més por la vida de no aprofitar-la mentre està viva.
1: I vosaltres, Maria i Marina, quina relació teniu, potser, amb el concepte de la mort?
4: Doncs jo hi penso sovint, i a vegades m'hi atrapo, però crec que al final, doncs, potser hi ha més enllà, potser no, cadascú que senti el que cregui, però és això, doncs el dia a dia, estar tranquil amb el que fas i deixes de fer, i sobretot, doncs, no sé, jo sempre em sento acompanyada pels que estan aquí i pels que no hi són, doncs també sento que van amb mi.
2: Jo crec que no hi penso gaire, en la mort. No sento tampoc que em faci por. Potser penso, penso més en la vida, això 100%, i potser si alguna cosa em fa més por és pensar en el fer-me gran que no tant en la mort en si.
3: Jo crec que el pes de la mort aquí és de que d'alguna manera s'ha acabat el temps per haver fet valdre la vida, no? I una mica el que parla aquest disc és de com aquestes històries que de vegades ens pensem que tenim temps a donar un final feliç, doncs de vegades no tenen un final feliç, no? I que per tant passem molt temps pensant que tindrem temps a fer les coses, no? I segurament el pes de la mort aquí està més en això que no tant en la pròpia finitud de la vida, no?
1: Doncs tot seguit escoltem la cançó Cendres de Georgette i Maria Ribot.

0: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i presentem aquesta setmana Rivera, el nou disc de Joget i Maria Ribot. Sou vosaltres tres que escriviu i componeu totes les vostres cançons?
1: En general, sí, sempre diem que som un equip i que cadascú aporta la seva millor part. En general, escriu molt més el Jet, perquè és com que li és molt fàcil i li surt molt a raig i és com on brilla per sobre de tot. I llavors la Marina i jo escrivim segons... Bueno, la Marina encara no tinc temps, però podria tenir-ne si vol. Escrivim també si quan ens neix, no? Però sí que les cançons les construïm entre els tres després.
0: I doncs tu, Jet, ets qui escrius la majoria de les cançons. Quines condicions necessites per compondre i escriure?
2: Sempre m'ha dit a mi, crec, una mica de saber què dir o de tenir una emoció concreta per transmetre. I llavors, no sé qui ho deia, però que deia que la inspiració t'ha d'agafar treballant, és a dir, que al final és seure, posar-s'hi i mirar d'escriure alguna cosa, no? Jo crec que aquest és com les condicions. I és cert que jo és una cosa que faig més fora del dia a dia, més estricta. És a dir, que segurament la majoria de cançons estan escrites en dissabte, diumenge o festius, perquè fa més fàcil conciliar la part creativa amb un dia a dia més reposat.
0: Quan penses una cançó, com funciona? És a dir, que tu penses un tema, dius ara vull parlar d'una cosa concreta i et poses a escriure sobre aquest tema, o és una mica al contrari, és a dir, que comences a escriure i al fil de l'escriptura t'adones compte de què vols parlar i vas ajustant a poc el tema?
2: Crec que són maneres d'arribar al mateix lloc. De vegades saps que tens alguna cosa i ho has de buscar practicant, no? I l'altre dia vaig sentir una frase en llatí, vaig llegir, que deia solventura volando, que vol dir que solucionaràs les coses caminant, fent-les, no? Doncs és una mica això, no? Que de vegades no saps ben bé què busques, però que quan t'hi poses és el que et fa arribar fins al lloc, no? I que si no t'hi poses, doncs no, teoritzant-ho no ho trobaràs.
0: I els arranjaments de la guitarra també els feu vosaltres?
2: Sí, normalment el procés que seguim és que a partir de la cançó bàsica la portem, anem a dir, al local d'assaig i la treballem una mica. Això ha variat una mica amb el temps, hi ha discos que hem fet menys assaig i més producció, que el resultat acaba sent el mateix, però els camins per arribar-hi són una mica diferents. Una és més a l'estudi i l'altra és més al local d'assaig.
0: I ara parlarem de la cançó Pica que no es trenca, on canteu a un moment dins la cançó Crida que no et sent ningú, fes sentir la teva veu sobre el nostre nom. Ens podeu explicar aquesta frase?
1: Aquesta és una cançó que va dedicada a la Marina i que celebra doncs, també que ens haguem trobat i que d'alguna manera nosaltres sentim que ens vam trobar en un moment que les dues parts ho necessitàvem molt i que ens vam com salvar, sempre ho diem així una mica èpic, però ho sentim així. I és una cançó que literalment li diu pica que no es trenca. En aquell moment la Marina tocava la bateria, ara s'ha passat més a la faceta de guitarrista, i una mica com a metàfora de tia, confia perquè ets increïble, llavors pica que no es trenca i viu i trepitja fort. I una mica això és el que li volíem explicar.
0: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment la cançó Pica que no es trenca?

0: Aquesta setmana escoltem el nou disc de Jo Jet i Maria Ribot, Rivera. Amb nosaltres, el Jet, la Marina i la Maria. En les 5 cançons que heu triat a presentar-nos, sempre hi ha alguna referència a l'aigua dels rius. Per què heu volgut posar endavant aquest element?
1: Bé, nosaltres sempre treballem molt a través del llenguatge o l'imaginari de la natura i de dels seus recursos a nivell poètic. I el cert és que aquest disc, com hem dit, com hem anat explicant, està molt referenciat amb la mort dels avis. Els meus avis eren del costat del Guadalquivir, a Andalusia, i per això, d'alguna manera, el riu té com molta presència. Ells era un record que tenien molt viu i que m'havien transmès molt i que ens ajudava una mica a lligar tota aquesta metàfora de les veus que corren i que flueixen, no? I com nosaltres ens relacionem amb elles, com ens relacionem amb els orígens des de la ribera, no? Des del lloc on toquem a terra i on fem les arrels, no? Llavors, per això, d'alguna manera, el riu és com la imatge que predomina i que ajuda a explicar tot el disc.
0: I vosaltres tres sou només músics o teniu un altre ofici en paral·lel?
1: Jo tots... tinc un altre ofici, sí, tots sí. Tenim altres oficis.
2: Jo també.
1: Per gust i per obligació, diríem.
2: Per acabar d'omplir el calendari, perquè si no surten els números, doncs jo també tinc, a part, altres feines.
0: Penseu que és fàcil arribar a conciliar la música, el vostre altre ofici i la vida privada, les amistats, etc. Com arribeu a organitzar-vos en aquest nivell?
3: Doncs fent moltes hores al dia. No és fàcil. No és fàcil. Sí que sempre hem... O sigui, cada cop mirem també a mesura que tenim feines que fan més difícil compaginar-ho, també intentem organitzar-ho tot amb més temps. I ens adaptem molt, doncs jo què sé, per la feina del Jet, per exemple, no és tan fàcil moure horaris, doncs intentem reservar les tardes per treballar i la Marina i jo potser que estem més, ens podem adaptar més, doncs aquí estem i més endavant, doncs com hagi de ser, també ho farem. Però no és fàcil, no? S'ha de treballar molt.
0: Ara parlarem de la cançó de Sol de Sant Cerny. En aquesta cançó també parleu de la mort. Ens podeu explicar una miqueta més aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó té molta relació amb Hi va haver un dia de sol, una altra cançó que us presentarem, i d'alguna manera són com la cançó que obre i tanca el disc i que va obrir i tancar tot el procés de creació del disc. Una és per la mort de la meva àvia, la de Sol de Sant Cerny, que és aquesta que parlem ara, és per la mort del meu avi. Llavors, és una cançó que bàsicament descriu temes de la seva relació amb la meva àvia, amb mi, amb la família i com és potser un desgranat de diverses idees i imatges més o menys connexes al voltant del meu avi.
0: I per què Sol de Sant Cerny?
1: La cançó comença esmentant com una situació que és un record que tinc d'infància a Sant Cerny del Grau, que és una ermita que hi ha a vora Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, i d'un record que tenia en el que estàvem allà i jo estava allà amb els meus avis passant una tarda o fent una excursió o alguna cosa així, i la cançó comença així, ho vam agafar. Sant Llorenç també és un lloc molt important a nivell creatiu per nosaltres, és un lloc on anem sovint a treballar i a crear, i bé, també, mira, va quedar així, ens agradava també el pes que li donava la cançó.
0: Doncs va, escoltem Sol de Sant Cerny de Jo Jet i Maria Ribot.

0: Ribots.
1: Joget i Maria Ribot són els nostres convidats aquesta setmana per presentar el seu darrer disc, Ribera, amb nosaltres els tres músics del grup, el Jet, la Maria i la Marina. Després de treure aquest disc, Ribera, quins són els vostres projectes ara?
2: Faria molt bé girar-lo molt, fer molts concerts i, de moment, treure un disc al final és el final d'un procés intern que vivim els grups i els projectes creatius, però també és un inici, no? Perquè és quan el llences i el públic se'l pot fer seu. Llavors, de moment, viurem aquest inici i amb moltes ganes d'això de portar-lo per tot arreu i veure la rebuda.
3: Bàsicament el que ha dit la Maria, de rodar-lo i portar-lo per tot arreu, de compartir-lo més enllà del nostre equip i també de... Hem fet una proposta surround en directe que consisteix en que no tan sols hi ha dos altaveus així a davant que disparen el so, sinó que el públic està doncs envoltat per quatre pees, per quatre altaveus, i això també ho fa com més immersiu, més abraçada, i també tenim moltes ganes de provar aquest format tècnic, a veure si abraça realment i la gent es fa les seves cançons. Encara que siguin nostres, encara que siguin d'altres veus, doncs que se les facin seves també.
1: Les vostres cançons sempre són molt suaus i tranquil·les. És que realment és una cosa important per vosaltres de portar la calma a qui us escolta?
2: No, en realitat no. No, crec que aquest disc sí que és més, això que m'agrada el que ha dit la Marina, com una abraçada. I sí que en aquest sentit és més pla, entre cometes, no? Tenim, vull dir, potser més de principi i fi, però nosaltres, de fet, més que calma, igual ens sentim com més que fem cançons molt emocionals o que busquen molt la proximitat també amb qui les escolta, però venim d'uns inicis i del grup en què les cançons fan moltes pujades i baixades, no? Com que jugar amb la intensitat, doncs és algo que sempre ha sigut important per nosaltres, i potser sí que ara portem dos discos més planets, més abraçada, però no amb l'objectiu de transmetre calma. Segurament ens ajuda a transmetre el missatge, o també estilísticament doncs ens estem trobant més a gust aquí, però sí, això.
1: I potser també el fet de fer cançons més calmes i tranquil·les és una manera més fàcil de transmetre emocions.
4: Sí, bueno, jo crec que és més una qüestió de deixar que la paraula flueixi, no? De vegades, si dones molta intensitat al ritme o hi ha molt soroll, entenem soroll musical, no? És a dir, que la música pren molta més importància, es dona més predomini als instruments que no són la veu, doncs de vegades és més difícil que la paraula condeixi, no? I segurament nosaltres sempre donem prioritat a que el missatge i les paraules puguin penetrar.
1: Una qüestió de sinceritat també, potser.
4: Sí, totalment.
1: Acabarem presentant la última cançó que heu escollit presentar-nos, que es diu Hi va haver un dia de sol. És una cançó força trista, on canteu Hi va haver un dia de sol fa tants anys. Ens podeu explicar una mica la història d'aquesta cançó?
4: Sí, com ja vam explicar amb Sol de Sant Cerni, Hi va haver un dia de sol i Sol de Sant Cerni són dues cançons al disc que estan relacionades. Una és per la mort del meu avi, una per la mort de la meva àvia, justament aquesta és per la mort de la meva àvia. La història parla, en el fons, que els meus avis van fer el que aquí diem fer Pasqua abans de Rams, és a dir, que es van quedar embarassats abans de casar-se, i això que ara pot ser anecdòtic, doncs als anys 40, en un poble petit, Andalusia, doncs tenia la seva transcendència, i això els va generar molt, molt, molt rebuig a nivell familiar, i juntament amb la misèria són dels motius que els van fer emigrar i marxar de la seva terra, que s'estimaven moltíssim. Llavors, la cançó, una mica a partir d'aquesta història, la transforma, la ficciona, no? I dibuixa com una vida en la que els avis s'han cuidat molt, no? I recorden doncs aquell moment en què, abans de que vinguessin les preocupacions, no? Quan només eren feliços amb el que sentien i no havia passat res més, no havien concebut, no havia anat la cosa més, no havien patit el rebuig, doncs eren tan feliços, no? I és aquesta imatge com d'ells ballant en un embalat, no? Fent voltes en un ball en aquell dia de sol, com metafòric, per després entendre, no? I aquí potser és la càrrega més de ficció i més dramàtica de la cançó, de que després ja no hi va haver un altre dia sol com aquell.
1: Doncs Maria, Marina i Jet, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana per presentar el vostre disc Ribera, que recordeu, podeu reescoltar la nostra web, radioarrels.cat, i ens acomiadem escoltant, doncs, Hi va haver un dia de sol.
0: La caiguda dels teus ulls, el teu gest arrufades, la ganyota i el renec, que t'han anat deixant els anys, m'han fet fi dels genolls, m'he estirat al teu costat, amb mans plenes m'has cuidat.

jardins somrient en un pati ple de flors, amb vestit de farbalans i amb la teva pera al coll. Que no quedin dubtes que el món et va fer mal fent de fora del dia.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Louise, tinc 10 anys i el que m'agrada més a l'estiu és viatjar, banyar-me, viure aventures i menjar bones coses.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantol, és a dir, vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogó. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí, que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori, de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Prats, Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, l'Esclusa, i és excepcional, a Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles, al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat. Una hora 100% en català.
4: Ràdio Arrels.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Charango.
1: Batega el mar amb cada una que ve i va. La ressaca esborra el camí.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors.

Aquests són Charango i la cançó és Batega, de l'àlbum Somriu. Charango, que va ser un grup format l'any 2010 a Barcelona amb membres originaris de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. El grup va crear un imaginari vinculat al circ i presentava una proposta musical de reggae, dub, pop i tocs de rumba i de pachanga. Els membres del grup serien l'Alguer Miquel, el Sergi Carbonell, Joaquim Casals, Àlex Pujol, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Pau Castellví i Joan Palà. Les lletres de Charango tindrien sovint una connotació política, però una mica menys combativa que altres grups de la seva generació. Tot i això, el grup compaginaria la seva carrera musical amb projectes solidaris, com per exemple una ruta pels Balcans acompanyant persones refugiades de la guerra de Síria, però també projectes amb Pallassos Sense Fronteres i amb associacions contra la fam. A més, Charango va tenir sempre un compromís amb la llengua i amb el país, intervenint en manifestacions catalanistes i independentistes. Algú ja riu.

0: I amb Vola, aquesta cançó de Benvinguts al llarg viatge de Charango, arribem aquests 10 minuts amb el grup de Sant Joan de les Abadeses, del Ripollès. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Charango.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Vadim. Tinc 10 anys i mig i la cosa que m'agrada més a l'estiu és fer batalles de globus d'aigua.

cabrons. De síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra rodo molt món.

ja vindrà el bon temps i es complirà l'hivern. Balla el mateix compàs, el compàs del teu cor. Balla com quan escrius per ofegar tristors. Balla

0: renovació de la cançó protesta el nou himne lletgista que diu i fa.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Vivim la quarta onada de calor de l'estiu, amb per avui llevantol, és a dir, vent de nord-est, encara una vegada bastant fluix i resulta un ambient de xafogó. Com ahir a la plana, fins al Riberal o als contraforts de l'Aspre, el cel és baix, amb entrades marítimes al matí, que desapareixen a la tarda. Fa calor a tot el territori, de la plana a la muntanya, amb cap màxima per sota de 30 graus. 32 a Ralleu, Prats, Balaguer i Bernet, 33 a Corbera, Forques i Caramany, 31 a Bau, 32 a Cervera, l'Esclusa, i és excepcional, a Montferrer, a 800 metres d'altitud, tindrem una màxima de 34 i una mínima de 21. Avui a Santa Julieta i Sant Abdó i Senen, patrons d'Arles, al Vallespí, on es conserven les relíquies. L'anomenada Santa Tomba d'Arles s'omple misteriosament i es va convertir en un important centre de pelegrinatge, sobretot durant l'edat mitjana.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. A Vilafranca, 95.

0: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
1: Cabells curts, mitges i calces, a l'estenador. A les alpedrins ballant, som vuit mosques.

així rebentis mal parida. Oh, rebota, com resistir a la podrida. Com vam seure i saltar sobre aquelles rajoles fresques a l'estiu

0: Tres. Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Lluís, tinc 10 anys i mig i el que m'agrada més a l'estiu és banyar-se al mar.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al vilatge de Sant Fruitós de Bages, a la Catalunya central, a pocs quilòmetres de Manresa i de la muntanya de Montserrat. Som en un dels monestirs romànics més ben conservats de Catalunya, Sant Benet de Bages. El monestir va ser fundat l'any 960 pels nobles Sala i Ricardis i va ser consagrat l'any 972 amb una primera església preromànica que al segle XII va ser substituïda per l'actual església d'estil romànic, construint també un claustre de petites dimensions recollit i acollidor i conformat per 64 capitells, tots ells esculpits i originals encara avui dia. Al segle XIV s'edificà un nou celler gòtic de grans dimensions. Al segle XVI, Sant Benet de Bages es va annexionar al monestir de Montserrat i durant els segles XVII i XVIII va funcionar com a escola d'arts i residència dels monjos ancians. En aquesta època, el monestir continua creixent amb la construcció de l'edifici de migdia, ja d'estil barroc. El 1835, amb la desamortització, els monjos han de fugir del monestir, que acaba comprant una família adinerada que el converteix en una residència de luxe. Ho seria fins l'any 2000 que seria adquirit per l'obra social Caixa Manresa, que el restauraria i estudiaria. Actualment, el conjunt monumental compta amb un hotel, un museu, dos restaurants i uns espais on s'organitzen esdeveniments empresarials i casaments. A més, el monestir acull el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, que acull concerts de música clàssica cada estiu. El segon bloc d'un dels concerts del 2024 va estar dedicat a Verdi i a Puccini, i d'aquest últim Carles Cossies va interpretar l'àrea Eluceva le stelle de l'òpera Toscana. No hi ha enregistrament d'aquest concert, però sentirem la versió que en va fer l'any 2011 el tenor Plácido Domingo en un enregistrament de la Deutsche

0: Hem sentit Lucevan l'Estele de l'òpera Toscana de Puccini, interpretat per Plácido Domingo. És la peça que hem triat per parlar del monestir de Sant Benet, situat a Sant Fruitós de Bages, a la Catalunya Central, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia.
6: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Radio Arrels.
9: Som el dijous 30 de juliol. Bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcí i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
3: Escolteu Radio Arrels.
10: Radio Arrels.
11: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
1: Cultura a Radio Arels. Amb Enric Balaguer.
2: Avui a Sa Llagosa parlem amb Sabrina Guitart, que és una fotògrafa amb un recorregut que ens explicarà bastant, jo diria bastant atípic o no, en tot cas un recorregut artístic. Sabrina, bon dia.
3: Molt bon dia, Enric, i moltes gràcies per estar aquí.
2: Sí, estem aquí perquè a Sa Llagosa s'ha fet una exposició de fotografia analògica. Sabrina, qui ets?
3: Qui sóc? Bueno, això no és fàcil a respondre, però bueno, avui he vingut perquè estic fent una exposició de fotografia i en aquest cas és una mica especial per mi aquesta exposició perquè és una retrospectiva del meu treball quan vaig començar amb fotografia analògica argentic, algo que no he deixat mai. Evidentment també m'he ficat amb la fotografia numèric, digital, que l'utilitzo més per fer reportatges i bueno, i també per fer fotografia creativa, artística, de paisatge, de retrats, però mai he deixat la fotografia analògica perquè trobo que sempre m'ha donat una força, és a l'origen, no? És a l'origen, i jo tenia moltes ganes de fer una exposició de fotografia exclusivament analògica, que és el que és aquesta exposició ara que hi ha actualment a Sa Llagosa.
2: Ara vius a Aio, d'on vens?
3: Doncs jo vinc de mare francesa i de pare català, i jo vaig créixer els primers anys bueno, una mica entre la costa mediterrània i aquí, al Pirineu català. Estàvem a Àger. Llavors, tots els records de la meva infància més tendra són a Àger. Després ens vam bellugar una mica amb els pares, amb la família, i quan tenia 20 anys vaig marxar als Estats Units. La idea era quedar-me 2 anys i em vaig quedar 18. Les coses de la vida. Allà vaig formar-me en periodisme, vaig fer una formació també de fotografia, però sobretot per accedir a un laboratori de fotografia. També vaig aprendre coses, evidentment, però jo ja havia començat als 15 anys en un laboratori caser a casa, a l'Altillo de casa. I també vaig fer una petita formació en història asiàtica. I el meu primer documental, perquè la fotografia em va portar a l'audiovisual, va ser sobre Vietnam. Vietnam Jade of Sorrow. Vietnam Jade és la pedra de dolor, no? Perquè bueno, treballen molt amb aquesta pedra a Vietnam i va ser un projecte molt educatiu.
2: El teu treball és essencialment en blanc i negre. Hi ha més expressió amb el blanc i negre?
3: El meu treball va començar amb el blanc i negre i durant molts anys va ser en blanc i negre. Fins que també vaig començar a descobrir el color en la fotografia. També vaig fer fotografia en color amb fotografia analògica. I també quan vivia als Estats Units, a Portland, hi havia un lloc magnífic que podies anar a fer el teu propi development, no? Revelat en blanc i negre i en color. Al blanc i negre puc revelar casa, tinc l'ampliadora, però el color és més complicat. Bueno, no és que sigui més complicat, és una instal·lació més complexa i més gran i més costosa, i en aquest lloc de Portland pues accedia en aquest laboratori i llavors podia també revelar a color. Però sí, jo vaig començar amb el blanc i negre fonamentalment durant molts anys. El color va vindre una mica després i el digital va vindre molt després.
2: A revelar el seu propi treball també és important perquè pots encara jugar sobre quan reveles.
3: Sí, bueno, clar, seria l'equivalent a editar fotografia pues, amb un programa com Photoshop, no? El que passa que això pues, es passa al laboratori, amb la llum. A mi el que m'agrada del blanc i negre, de la fotografia analògica, vaja, és que realment el món analògic és l'origen, no? És la textura, és el cel·luloide, és el cotó del paper, és matèria, no? És matèria prima. I hi ha una profunditat, hi ha una... O sigui, els retrats que jo he arribat a fer amb el blanc i negre, amb la fotografia analògica, d'alguna manera, no és que no arribi, no vull ni comparar, és que és com una altra dimensió, diguéssim. És una altra forma de palpar la realitat. El que és el món digital i el món analògic. I poder una mica sobrecarregada d'aquest món tan virtual en el que estem ara mateix envoltats, tan numèric, i inclús ara amb tota aquesta intel·ligència artificial i tot això, tenia ganes de realment tornar a l'essència d'on va començar tot i de fer un homenatge bàsicament a una exposició exclusivament analògica.
2: Tornar a l'essència, hi ha algunes fotografies que m'ha cridat l'atenció, és la relació entre el riu i la dona. Això és lligat al riu i la dona?
3: Clar, la exposició es diu Llindars, Seille, en francès. I els llindars, que és algo que sempre inconscientment s'ha manifestat amb la meva obra fotogràfica. M'he donat compte que hi havia moltíssimes fotografies que estan pues, en una finestra, en portes, en carrers, que sembla que portin d'una dimensió a una altra, no? Llavors, llindars de passar d'una generació a una altra, de la vellesa a la joventut, hi ha molts retrats de gent molt gran, els llindars de la connexió, el vincle entre l'animal i l'ésser humà, el vincle entre l'ésser humà i la naturalesa, en aquest cas, sí, és una dona, aquesta sèrie que has vist, que és el riu i la dona, no? Però podia haver sigut un home, és l'ésser humà en connexió amb la naturalesa, no? Per donar-se, hi ha una que es diu, que el títol té, Soc riu, no? Perquè al final és com que hi ha una manca de consciència general en el que realment som naturalesa. No estem separats d'ella. Però bueno, hi ha aquesta... Podríem dir de... Bueno, no és només la religió judeocristiana, perquè al final el món sencer humà se sent com una mica desvinculat bastant de la naturalesa, no? I al final, realment, si arribéssim a integrar que som naturalesa, la tractaríem diferentment, no? La tractaríem com ens tractem a nosaltres, no? I potser no ens tractem prou bé i per això no la tractem prou bé tampoc.
2: Sabrina Guitart, aquesta exposició a Sallagosa, ha acabat, aviat una altra exposició a Formiguera. Què serà l'exposició de Formiguera?
3: Llavors, l'exposició de Formiguera, a mi m'agradaria que aquesta de Llindars tingués un recorregut, tingués un viatge, perquè es diu així, Llindars, un viatge en el temps, però no serà exactament el mateix a Formiguera, perquè bueno, el lloc és un altre espai, és l'oficina de turisme, i llavors no, a l'espai és més petit també que aquesta sala, no faré només fotografia analògica, hi haurà una barreja entre fotografia analògica i color, on sortiré més temes de paisatges que ens envolta, Cerdanya, Capcir i altres paisatges també poder, però sempre una mica amb la continuïtat dels llindars. Estic amb aquest tema ara, amb aquest concepte, no? de transcendir, franchir, no? d'una dimensió a una altra, no? A través del temps, a través de transgeneracional, a través de les cultures, a través dels vincles animal, natural, amb l'ésser humà, etc. Llavors continuarà tenint aquesta continuïtat, però no serà una cosa exclusivament dedicat a l'analògic. Però encara i així hi haurà algunes fotografies revelades per mi.
2: La data i el lloc de l'exposició de Formiguera?
3: Doncs comença l'1 d'agost i estarà en principi tot el mes d'agost. I bueno, és possible que s'extengui una miqueta més, perquè m'ho han proposat, però segur, segur, tot el mes d'agost a l'oficina de turisme.
2: Sabrina Guitart, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres, Ràdio Arrels, i a tu, Enric, per vindre a veure aquesta exposició avui.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Cada dijous acollim l'historiador Iu Escapa per les seves cròniques d'opinió. Bon dia, Iu Escapa.
3: Bon dia.
2: Avui volies reflexionar sobre les manifestacions que hi ha hagut a Mallorca, que és una conseqüència de l'economia turística de les Illes Balears.
3: Sí, però sabeu també a Barcelona, sabeu dins d'altres llocs, la massificació turística donc, comença a mostrar els seus problemes. Aquí és un problema que la gent ens ho farts, doncs perquè poden pas viure d'una manera digna, perquè totes les cases han agafat un preu extraordinari. És igual a Barcelona i en d'altres llocs, per exemple, que també la gent guarden els seus pisos per Airbnb o per tot això, gent que ho lloguen un mes o dos per any i que guanyen més segons que si ho llogaven tot l'any a un obrer o a un jove. I això, doncs, se pot entendre que hi hagi que la gent en sigui fart. I ja us sabeu aquí a Mallorca que la gent són molt farts perquè hi va bé, crec, 70.000 persones. Mallorca és pas de poc una ciutat enorme, doncs 70.000 persones, i també se va acabar amb cop de porres, d'una manera absolutament absurda, me sembla, per coses així, acabar matxacant la gent, els periodistes, que... Com podem analitzar això? Sí, se pot analitzar d'aquesta manera, d'una manera. La gent és un farts d'això. I farts perquè ben entès, tota la gent que viu un pas del turisme, que voldrien treballar, fins la gent que treballa per turisme, poden pas atrapar un viure, i finalment tampoc poden pas viure com volen, perquè és marcat per gent que venen de lluny, que aprofiten del lloc sense tenir cap lligam finalment cultural amb aquell lloc, o molt pocs. Alguns potser sí, però normalment molt pocs. Venen aquí per l'esbarge, no? Amb totes les conseqüències i algunes barbaritats d'això que significa. Donc, però si anem més enllà de tot això, dins d'un sentit, un primer històric, no? I volem dir dins del temps llarg, quina significació té això, i per nosaltres també, és que a un moment donat, aquesta economia turística que finalment la gent de llocs possiblement turístics havia estat i que s'han desenvolupat també molt, molt, ha fet que tota l'altra economia, d'aquests llocs, hagi completament desaparegut. No? Pensi, per exemple, a l'economia agrícola tradicional, no? Els agricultors tradicionals, no sé si en queda a Mallorca, perquè nosaltres aquí en queda molt poc i cada vegada menys, i comencem a veure també conseqüències d'això. Perquè la desaparició d'aquestes xarxes de pagesos, d'agricultors, que se cuidaven del territori, que se'n cuidaven molt bé, que el coneixien, és evident que té qualcom a veure també amb els incendis majúsculs que tenim aquí. La deserció d'aquestes terres, finalment, i el triar així únicament una economia turística fa que tota aquesta gent, aquests petits agricultors, pagesos, que s'acuguen del poble, finalment poden pas viure d'això. I abandonen totes aquestes terres. I aquestes terres abandonades, finalment, que serven d'esbarge per la gent, que saben pas en su moment el perill que pot haver a fer a llumar un foc o a tirar una cigareta al sol i tot això. I això és també una raó, eh? I són conseqüències que són pas directes, bé, conseqüències molt indirectes, com aquest abandó, si voleu, que l'abandonar la terra, que abandonar la cultura tradicional, la cultura, jo diria, agrícola, però la cultura del lloc completament. I jo crec que també és d'això que la gent és un fars. Hi ha un pas únicament perquè els hi fa difícil de viure el quotidià, però també se veuen completament despullat de lo que són, no? De lo que són, de la manera com podrien viure. I com tota aquesta gent l'hivern se'n va, eh? O encara que a Mallorca encara hi ve moltes persones l'hivern, però quan se'n van, bé, finalment la gent s'atrapa sense res, sense altres recursos que finalment ser apobrits per tot això. El territori també és despullat, el territori és en perill d'una manera o d'una altra, perquè és excessiu això. I jo veuria encara una altra conseqüència. És l'economia de la renta, la renta. La gent únicament veu en una economia comprant cases per llogar, o comprant magatzems per llogar molt cars i tot això. I passa una economia basada en el desenvolupament del lloc, no? Desenvolupament agrícola, industrial, comercial, i voleu, una economia únicament de la renta. La gent, quan guanyen quatre sous, va crompen un pis, pas per fer profitar quelcom, un llogat tot l'any, però un llogar calca mesos i finalment guanyar encara més diners que si ho llogaven tot l'any. Això ho veiem nosaltres també aquí, eh? D'una manera bastant forta, bastant, jo diria, agressiu, eh? Però sabeu, dins dels pobles, al costat de la mar, comença a es veure a conlliure. L'altre dia llegir, per exemple, que un poble de 2.500 habitants tenia no sé quants de milers o de milions de gent que venen tot l'any, i segurament que molta gent de conlliure en profiten per guanyar sous, però d'altres, que en guanyen menys de sous, comencen a tenir fars i és impossible d'atrapar quelcom per viure a conlliure, si ets veritablement de conlliure, o si vols viure a conlliure. Per exemple, nosaltres... I jo crec que això passarà cada vegada més aquesta presa de consciència de la gent que en tenen fart, perquè, realment, els hi fa impossible de viure. I doncs això també treu molt possibilitats de desenvolupament altre que el desenvolupament turístic. Tothom sap que el desenvolupament turístic té uns problemes d'excessos, algunes més d'alcohol, de tot el que és coses que la gent quan venen per finalment fer coses que gosen pas fer a casa seva i que es repercuten ben entès dins d'aquest moment de l'estiu, o més que l'estiu sovint, dins d'aquesta economia únicament turística. Els excessos, com hi va haver els excessos d'una monocultura de la vinya en un moment donat, d'una monocultura d'altres coses, i aquí la monoindústria, la mono, si voleu, economia turística, ben entès, té la seva pròpia fi dins d'aquests excessos. I clar que imposen també una cultura universal, que és una cultura universal globish, global, amb aquest anglès amb poc paraules que tothom intenta de comunicar amb això, que també això té conseqüències, conseqüències culturals, conseqüències humanes, conseqüències de perduda, de descuidar la pròpia cultura per canviar per una cultura global que té poc interès i que finalment dona cap bri de sentit i que aprofita únicament a gent a gent que tenen en mans la clau de tot això, és a dir, els diners, el poder, i és per això, jo crec, que aquestes manifestacions han estat aquestes la fi, la intervenció de la policia d'una manera imbècilment violenta. Ben també d'aquí, perquè és una manera de protegir la gent que aprofiten d'aquests excessos turístics, sovint la gent que tenen el poder polític, però el poder econòmic, ben entès.
2: I doncs, sí, pots, com has dit, de fet, pots fer un paral·lel entre la nostra regió i on vivim, a Catalunya Nord i Mallorca, dins un sentit a menys gran escala, podem dir, però creus que tend a ser així?
3: Per alguns aspectes, sí. Alguns aspectes, sí, és evident. Alguns, encara, per exemple, s'ha citat la Cotlliure, per exemple. Cotlliure, perquè ha sigut el vilatge preferit de francès i tot això. Cotlliure, per exemple, hi ha aquests problemes que hi ha a Mallorca, evidentment, molt menys importants existeixen a Cotlliure, ben entès. I encara, bo, hi ha poca gent, alguns aprofiten de tot això, però al final, la gent de Cotlliure, finalment, cada vegada més seran posats fora de Cotlliure al profit d'aquesta gent que vindran a fer sols a Cotlliure. Això sí, és el cas dins d'altres llocs, encara que tingui pas el mateix impacte, perquè, per exemple, nosaltres el turisme toca pas, encara toca poc, jo diria fora de la muntanya encara un poc i fora de la mar, toca poc encara al centre. Però el toc al centre d'una manera molt indirecta és que quan, per exemple, els pagesos funcionaven bé aquí, que tenien que, dels anys 80, per exemple, 70 muntanyes, els pagesos d'aquí, encara hi havia possibilitat de guanyar bé la vida. I així sovint aquests diners guanyats amb una agricultura que era dinàmica s'han convertit en diners de renta, comprant casots o cases o apartaments, per exemple, al Barcarès o d'altres llocs, no? I en lloc de fer una inversió econòmica dins l'agricultura o dins d'un turisme més, jo diria, més de poble, no? de respectuós de tot això, perquè existeix aquest turisme. S'hagués pogut desenvolupar. Nosaltres, per exemple, aquí, fora de la muntanya i fora de la mar, tenim coses extraordinàries, no? Un turisme cultural que és extraordinari, però s'ha desenvolupat molt poc, perquè la gent ho han invertit a la mar, no? I amb tots els excessos i totes les coses que un dia també aquest turisme pot acabar i doncs hi haurà pas d'altra economia, no? És una economia molt, molt particular que aprofita bé a molta gent, a algunes persones, poca gent, finalment moltes no, poca gent, i que al final aprofita poc el territori i també contribueix molt a empobrir el territori culturalment i a perdre el sentit del territori, si voleu, quan hi ha massa. I em sembla que aquestes conseqüències, jo diria, pas immediates, però duraderes d'aquest turisme, són també molt fortes. Jo penso a la cançó de Joan Pau Giné, als anys 70, que és aquesta cançó que ja en parlava. Hi havia també d'altres, la Gram també, que parlava tot això. En aquest moment semblava gent molt marginals que deien això. Per exemple, Joan Pau Giné, com ha fet ben... iran d'una altra banda, Pallagostís de l'estiu i tot això, aquestes cançons que semblaven gent que no, però el desenvolupament turístic que farà gent, tothom serà ric amb això, perquè ho critiqueu, tenen raó, ben entesa. Voilà. Que t'hem fet la plana, aquesta cançó, que t'hem fet la plana, fas carrulla trista, els teus ulls tan blaus, qui te'ls atrepitja. Els calia passar aquestes cançons, perquè eren gent que ja havien vist totes les conseqüències llunyanes d'això, no? I que en aquest moment passaven per una mica de marginat, no? I que eren sovint els poetes i la gent que somien veuen millor les coses que els que volen ser hiperrealistes per guanyar únicament diners, no? Aquestes cançons de la Gram, de Joan Pau Giné, els que calia passar en aquest moment, expliquen exactament això, no? D'una manera poètica. Vous proposez de passar aquestes cançons, no? Que la gent puguin veure ja com havien vist això, eh? L'hivern tan ple, l'hivern tan ple de casots, eh? Que hem fet la mar que fa escarrulla trista, l'hivern tan ple de casots, per exemple, tot això, i és exactament això. I hi ha una cançó que diu, l'altre dia a Sant Cebrià en vaig veure un que parlava català. Per exemple, és exactament això, vol dir això, vol dir que aquesta gent venen amb una cultura global que sovint que té pas massa sentit i que té cap bri de sentit amb el territori. L'altre dia, Sant Ciprià, n'hi havia un que parlava català. És en aquests pallagostins de l'estiu, capturat com una fava dins la brasa del Sural. Això són cançons extraordinàries de Jean Paul Genet. Que diuen miu que jo, finalment. Miu hasta que la manifestació de l'altre dia, que diuen això ja ara fa 50 anys.
2: Moltes gràcies, jo escapa.
3: De res.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Udonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A aquesta hora a Ràdio Arrels podem saludar el Joan Daniel Bajanov. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I t'hem demanat qui hauria de tenir dedicat un nom de carrer a Catalunya Nord. Quins has triat?
4: Bé, jo he triat el meu amic, el Renat Botet. Crec que molta gent el coneixia. Renat Botet va escriure un diccionari del català d'aquí, del rossionès, que va ser molta feina, molts anys de feina, de lectures, de converses amb la gent. I sobretot és l'autor dels millors diccionaris bilingües que tenim, francès-català, català-francès. Perquè hi havia hagut al començament en Lluís Creixell, que té el seu carrer ja a Sant Cebrià, que se'l mereix, però havia fet un diccionari bàsic del català, molt ben fet, però no hi havia tota la llengua. Hi havia 10.000 mots en lloc del Petit Larousse, hi ha 40.000 mots, 50.000 mots ara. Doncs era un diccionari, un començament de diccionari. I doncs existia a la col·lecció Enciclopèdia Catalana un diccionari que tothom ha tingut entre les mans, català, francès, francès, català, dels germans castellanos, que era un desastre, ple de nyaps, de faltes a cada article. Doncs gràcies a en Botet tenim un diccionari català-francès i un altre francès-català molt bo. Són aquests que fem servir de l'editorial Trabucaire i de l'Enciclopèdia Catalana. Bé, els teniu a la ràdio, segurament. I després aquest senyor va fer també un recull dels proverbis amb l'equivalent en francès. És a dir, per cada proverbi català hi havia un equivalent en francès i viceversa. Doncs això és molt pràctic. I de les frases fetes. I si això no fos poc, també se va dedicar al teatre durant molts anys, organitzar les representacions teatrals. Doncs aquest senyor no ha tingut la creu de Sant Jordi, mentre que hi ha gent com la Carmen Chacón. Carmen Chacón, el catalanisme ardent de la qual coneixem, va tenir la creu de Sant Jordi, i en Botet no. Ha pencat 50 anys de la seva vida, com deien aquí, per sous i nubes, per no res. I no hi ha ni un carrer, jo ho trapi francament trist. És això que volia dir.
3: I realment un carrer i potser la Creu de Sant Jordi, crec que algunes han coincidit a títol pòstum, o sigui que també es podrien moure amb això.
4: Això rai. No, l'única cosa, l'únic reconeixement oficial que va tenir, quan va publicar el seu diccionari, va rebre una carta oficial del president Pujol per agrair-lo, que està bé, però res més.
3: Déu-n'hi-do.
4: I havia escrit... Perdona?
3: Digues.
4: Havia escrit al Vall de Ceret, que és un company meu, en Torrent, que la ciutat, que la vila de Ceret li donés una medalla, i me va dir que no podia perquè sostenir el candidat de l'oposició se li havia oposat durant les campanyes electorals. Doncs això ho entenc, que li costava homenatjar una persona que se li havia oposat, que això ho entenc. Però no ha tingut la Creu de Sant Jordi Arai per un reconeixement que res. Bueno.
3: De fet, ell va morir a Ceret, Renat Botet, però ell era fill del Conflent, no?
4: Sí, era d'allí, de com se'n diu, el seu poble, Orellà. És un justament de la dels tics del seu diccionari, perquè cada cop cita una paraula i precisa el lloc. Uh-huh. I llavors, per exemple, te diu Can Bajú, Orellà, Ca, Orellà, com si no es digués a la resta del país. Era un petit retret que faria.
3: Bé, també es combrava cap a casa,
4: era,
3: no?
4: Un home, tenia un català excel·lent d'allà de la muntanya. Tinc una anècdota molt divertida sobre el professor Botet. En el moment que presentava el seu diccionari, jo presentava el meu primer llibre, Les Rambles de Saigon, i ell m'havia dit en francès Saigon Cochon. Bon, això està ben vist. I un moment donat hi havia Jean-Paul Alluy que passava aquí i li diu Monsieur le maire, apprenez le catalan. I li diu així: Connaissez-vous le sens de l'expression toc manetes? se diu d'un home polític en campanya electoral que la poignée de main facile. Si haguessis vist la cara de l'Alduí... I li havia demanat perquè els vells se permeten coses que el jovent no faria, veus? De demanar a un home polític si sap què vol dir toca manetes és genial, eh?
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i també
4: I,
3: diu...
4: I també, també era molt bo, i un dia parlàvem de senyores, i me diu, ja veuràs quan tindràs 40 anys, ell pensarà pas pus. A 40 anys ja era un vell per ell. No?
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs, Renard Botet, que a 40 anys era un vell, però va viure fins als 89 anys, no?
4: Sí, i va poder treballar pel país, així. Eh?
3: Molt bé, molt bé.
4: Amb un reconeixement totalment mínim, és molt trist, perquè a més era un personatge molt simpàtic i ha treballat molt, molt. I m'explicava anècdotes, per exemple, havia estat l'alumne de Josep Sebastià Pons i m'havia dit que en Pons li havia comentat, Botet, quan anireu a Barcelona us cal saber una cosa, a Barcelona hi ha només la pela que compta. Me sentiu, Botet, la pela. Genial. Me això ho podes dir a tot arreu, malauradament.
3: Sí, sí, sí. Però bé, aquest Renard Botet, que no té cap carrer dedicat a Catalunya Nord i que realment en podria tenir, sobretot a Ceret i potser a Prada, però també a Perpinyà, vull dir que
4: una mica... Aquest poble potser n'hi ha un, no he comprovat. Potser al seu poble n'hi ha un, però no ho sé. Això dic, confessi que no ho he espiat encara.
3: Ho he buscat i sembla que no. Però a no ser que a vegades aquestes aplicacions no funcionen.
4: Però... Ha cercat Renat o René? Potser si hagués cercat René, potser que a la versió francesa, René, en lloc de Renat, potser.
3: Ho buscarem, ho buscarem.
4: També que hauria de tenir el seu carrer, no fotem.
3: El que passa és que a Orellà potser costa perquè hi ha molt pocs carrers.
4: Exacte, és molt petit el poble i això... Bueno, no però sé bé. Si no, tu no l'has pas conegut, ets massa jove.
3: No, jo no l'he conegut.
4: Però era un personatge, ja ha pencat molt, això és innegable quan has estudiat la seva bibliografia, ho veus, eh?
3: Doncs merescudíssim aquest nom de carrer. Moltes gràcies, Joan Daniel Bazunov, per explicar-nos-ho.
4: Molt bé, fins aviat, adeu-siau.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
1: El repeteig del sol. Cada migdia a Radio Arc.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: El verat de l'Atlàntic pateix de sobrepesca. Bon dia. El verat de l'Atlàntic Nord-est es troba en una situació de vulnerabilitat a causa de la pressió humana i del canvi climàtic. Les estimacions del Consell Internacional per a l'Exploració del Mar revelen una caiguda dràstica de la biomassa reproductora. La població de verat ha passat de gairebé 13 milions de tones el 2014 a menys de 3 milions de tones previstes aquest 2025. Aquesta xifra el situa en una zona de perill on la seva regeneració ja no està assegurada. Experts en l'àmbit de la pesca assenyalen que la causa principal és l'extracció excessiva i continuada que sistemàticament ha superat les recomanacions científiques impedint la recuperació del recurs. Per permetre una recuperació de l'estoc el 2026, la comunitat científica proposa reduir els límits de captura a la quarta part. El mal estat del verat afecta la cadena tròfica marina, ja que és un element essencial en la dieta d'ocells, mamífers marins i grans túnids. A l'arrel de la crisi hi ha el canvi climàtic. Buscant aigües més fredes, el verat va migrar cap al nord a inicis dels anys 2000, entrant a les aigües d'Islàndia i de les illes Fèroe, on tradicionalment era pràcticament desconegut. L'entrada de nous actors en la pesca va complicar la gestió dels recursos. El resultat ha estat que cada país ha fixat de forma unilateral els seus límits, culminant en una sobrepesca massiva. Des del 2010, la suma d'aquestes quotes unilaterals ha excedit les recomanacions científiques en un 39%.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 30 de juliol. Bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcí i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Rosselló,
0: Vallespí,
4: Conflent,
0: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda,
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
5: A Porvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Porvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
6: El vaixell, la Iala, estava netejant conscienciosament el seu plat amb un crostó de pa. Va devorar el seu esmorzar sota la mirada atònita d'en Jauet.
7: Ei, Paul, ets tu qui el provoques, aquest efecte?
6: La Iala ho afirmava mentre tenia el seu plat.
8: És ell. Normalment jo sóc una llepa fills, Jauet. Unes torrades i un ou ferrat més, si et plau.
7: My God, mai no havia vist res de semblant.
6: En Paul va prendre una tassa de cafè rient-se de les cares que feia en Jauet. Discretament, passat uns minuts, li va fer un senyal a la Iala perquè s'apressés. Per la carretera que els portava a Port la novel·la, va explicar-li la conversa amb en Stefan Brun. No havia volgut fer-ho davant d'en Jauet, que no hauria dubtat ni un segon d'informar-ne a tots els habituals del bar dient el típic: t'ho explico, però no ho xerris a ningú. La Iala estava capficada en els seus pensaments, encarregant-se de fer les sustraccions amb la màxima discreció. Era una cosa, però ara la situació s'havia tornat més perillosa i era molt conscient del que eren capaços d'arribar a fer els grans trusts industrials. L'essencial de la seva feina a la Federal Emergency Management Agency consistia precisament en anticipar-se als riscos de les contaminacions marines i a vegades també en administrar-los. Coneixia perfectament els reptes i sobtadament va tenir por per en Paul. Un sentiment pràcticament oblidat per ella, ja que feia molts anys que no tornava a sentir res de semblant per una persona. En Paul va posar un CD d'Elysian Fields en el lector del Volvo. La veu de la Jennifer Charles va apropiar-se del vehicle.

0: La Yala va sorprendre's.
1: Com pot ser que coneguis aquest grup?
2: Ah, l'any 2006 van fer un concert per aquí, en una sala ardent, al Castell Embruixat de Sant Hipòlit, a l'altra banda de l'estany. Aleshores no eren pas massa coneguts a França.
1: Però si no m'enganyo, els són de New York, oi? Els vaig veure en concert.
2: I? El Sonic Chicken 4, el grup de rock garage perpinyanenc, fa ben poc que van fer una gira triomfal pels Estats Units. Per què els Elysian Fields no vindrien al Castell de Sant Hipòlit? Digues-m'ho, digues-m'ho.
1: Ok, ok. Peace!
0: I va pensar per a ella mateixa. En Love. Va recolzar el seu cap contra la seva espatlla i va posar-hi una mà al seu bus. Se sentia bé. Feia un esplèndid dia d'hivern. La lluminositat era intensa. Va treure's les ulleres de sol. Per la carretera de la costa entre Port Barcarès i Leucata, ella va entendre la bellesa de l'estany amb el cim del Canigó nevat al fons. Només la idea que un avió s'enlairaria en 3 dies per portar-la de nou a Seattle la va fer sentir-se malament. Conduint el seu Volvo en Pol, es preguntava si no calia renunciar a la investigació per aprofitar millor d'aquests moments amb la Yala. A l'entrada de Port la Novel·la, ella va fer servir el mirall del parasol i...
1: Em segueixen.
2: N'estàs segura?
1: Sí. Saps, els agents de la FEMA mai no han estat ben vistos pels grans grups industrials, ni tampoc pels poders locals. Forma part de la meva formació d'assenyalar si algú em segueix i de vegades també de desfer-me d'aquesta persona.
2: I es tracta del cotxe gris del darrere?
1: No, el blanc. Just després del camió. Ens està seguint des que hem sortit de Port Vendres per anar a Sant Cebrià i ha continuat fins a Leucat. Qui poden ser?
2: Probablement és la bòfia. L'altre dia em van deixar marxar molt fàcilment.
1: I els assassins?
2: No, aquests ara ells deuen ser lluny. Ja van fer la seva feina. Sigui qui sigui, no els inquietem. És absurd. No servirà de res demostrar-los que els hem vist. Ja ho farem quan ens calgui. Ara anirem a prendre un cafè cap allà, cap als molls, mentre esperem que arribi el terrenyinaire de rastre on treballa el meu amic Ahmed.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o per ser més clars i contundents o precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, hipèrboles i comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, per parlar d'una persona que fa remarques que fereixen, que critica llençant punxes, i bé direm que aquesta persona pica com un rebeixí. En aquest cas, el rebeixí és una formiga roja d'aquestes que piquen. Per un home ric, direm, aquell té sous com un ca a puces. Viam si coneixeu aquestes. Premits com d'arengades. Pura com el cristall. Uf, put com una geneta. Esprim com una anguila. Redda com la Juliana. Ruig com un cascall. O bé, roig com una pebrina. Sec com una estella. Solit com un roure. Surt com una cabeca. O bé, surt com un perol. Aquell espia combativat, tibat com un general. Tranquil com un passerell. Trempat com un llucet. Aquesta poma és verda com un all. Espia aquell minyó, és viu com un resquill.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any, llegim llibres.

0: a Ràdio Arrels.
1: La Casa Camprodon, la seu d'Òmnium, ha acollit una presentació del llibre de la història galàctica del Porró i ha vingut el seu autor a explicar-nos una mica aquest instrument català, però que ara ens ho explicarà, ha dit que era més aviat universal. Ha vingut el seu autor a presentar-ho, el Salvador García Arbós, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Aviam, heu dit que el porró és una cosa catalana, però que és universal, això com s'explica?
2: És molt fàcil. La pizza és italiana, però és universal. Doncs el porró és la manera més refinada i sofisticada de beure galet. Beure galet és universal. No sabem en quin moment de la història ni on de la història va començar, ni si ho van fer primer els sàpiens o primer els neandertals, però que si sabem és que on ha quedat avui la manera de beure porró a galet, que és compartint i amb un sol objecte, és a Catalunya. Catalunya Nord i Catalunya Sud.
1: Clar, perquè a galet diguem que encara es beu, perquè al final molta gent pot agafar una ampolla i beure galet, o fins i tot
2: una
1: borratxa, però a porró cada vegada es beu menys. Com és això?
2: De fet, crec que jo diria que es va començar a beure menys perquè el dia que es va deixar de beure, de vendre vi a granel, el dia que la gent va trobar que era poc fi, el dia que va trobar que era poc refinat i el dia que ens van dir que era massa català i que eres molt català i que eres... va de retro satanàs per beure en porró. I vam oblidar que el porró ha enamorat Henri Matisse, Diego Rivera, Juan Gris, per dir gent que no és d'aquí, però és que després hi hem d'afegir Salvador Dalí, Joan Miró i sobretot el més gran de la història, que és Pablo Picasso, o Pau Picasso, vull dir que és un... Clar, llavors dius, ostres, si aquest senyor es va enamorar del porró i el va trobar tan bonic, si en Pablo diu això, home, doncs no ens n'avergonyim. Només heu d'anar a Ceret per veure porrons, només heu d'anar a Perpinyà a veure porrons de Picasso, o al Museu Picasso de Barcelona, per tant, al tanto.
1: I a més, hi ha gent que pensa que, diguem, que un vi bo, posar-lo dins d'un porró, no sé, com que es fa malbé o que no es pot gaudir igual, i tu dius que no té per què.
2: No, jo dic que de la mateixa manera que tenim una copa per beure vins dolços, que tenim copes per beure vins envellits, de la mateixa manera que tenim una copa per beure vins escumosos, hi ha uns vins que són ideals per beure en porró. Un supervi de criança molt envellit, jo crec que és millor que no el bevem en porró, però un vi molt jove, fruitat, 10 graus, que tingui un punt de carboni, que sigui molt fresc i fred, penso que el porró és ideal. I rebre la gent amb un vi així a casa és la perfecció.
1: Doncs la perfecció. Abans comentaves que probablement en algun moment van dir que hi havia coses que feien massa català i una mica vam deixar de fer-ho o fer-ho una mica més de vergonya, potser per aquesta imatge exterior, però sí que és veritat que les espardenyes, diguem, s'estan com tornant a portar, amb diferents coses, diguem, van tornant una mica. El porró també està fent aquesta recuperació, diguem?
2: Penso que sí. Penso que sí i penso que és necessari, perquè és bonic estèticament. No n'he parlat a la presentació, però fixa't, el porró, jo l'associo, no? El llibre ho veuràs, a la cafetera italiana Vialetti, 1933, al Citrell de Marquina, 1962, i el porró. Són tres belleses que hem de tenir a la cuina, encara que no les fem servir, però que hi ha un moment, cada any, com a mínim, trobarem tres o quatre ocasions per fer-los servir. Per tant, els hem de tenir.
1: Doncs des d'aquí ja ho recomanem. I també, clar, de porrons ara n'hi ha que se'n venen als supermercats, potser més per això, per decorar que per taula. Hi ha bons porrons i mals porrons o
2: sí,
1: qualsevol cosa?
2: Sí, hi ha bons porrons i mals porrons. Avui hem vist 6 o 7 bons porrons i també hem vist un mal porró. Però un mal porró era mal porró en el sentit mal fet, el forat massa gros i era industrial. Crec que la gràcia del porró és també reivindicar l'artesania del porró, que algú el pugui bufar i al Palau del Vidre o a Vimbodí o a Mataró algú pugui fer bons porrons bufats a mà i que no els paguem 5 euros, els paguem a 50 o 100 euros, però que tinguem un objecte d'alt valor.
1: Sí, que la gent que vulgui un porró, Que el pagui car, eh? No ens serveix un porró d'un supermercat.
2: No, que el pagui el preu just. Un porró de supermercat, jo, per aprendre i entrenar-te, està bé un porró de supermercat, però un porró de supermercat val un preu, val el preu que té, i hauria de ser fins i tot més barat, perquè l'han fet industrialment amb motlle i amb vidre barat. Nosaltres reivindiquem un porró com Déu mana.
1: Doncs amb aquesta reivindicació acabem. Moltes gràcies.
2: A tu, vosaltres.
0: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Aquest primer d'agost doncs, és la festa major del Soler. Tenim el president de l'associació Amistat a l'entorn del Canigó amb nosaltres per parlar-ne, en Josep Musella. Bon dia.
5: Bon dia a tots.
4: Ja tu fas part d'aquesta associació, és per la trobada gegantera, és això?
5: Sí, nosaltres farem que la trobada gegantera, com cada any que fem una trobada gegantera aquí al poble.
4: I quin és el programa d'aquesta trobada gegantera?
5: Aquest any la trobada se passarà a la tarda, serà de 17 hores a 19 hores, i farem una primera plantada de gegants, la farem davant el pàrquing de l'Observatori, i farem un cercavira de l'Observatori fins a la plaça de l'Ajuntament. I allà farem tot l'espectacle, que hi haurà gegants, danses folklòrics, músics, i després a 9 hores acabarem.
4: I sereu, no sereu la sola colla a fer gegants, no?
5: No, aquest any hi haurà una colla gegantera de Catalunya Sud, és la colla de TIA, i després hi haurà els gegants de Catalunya Nord, d'Argelès, d'Elna, d'Isangla, de Perpinyà, de Ribes Altes, de Sant Hipòlit, de Tortobel i de Tuir, sense no descuidem els gegants del Soler. I després també hi haurà grups de música, els Salancaires, els Cleganencs, els Graells d'Elna i els Graells de TIA. I també el grup folclòric, els Dansaires Catalans de Tuir.
4: Pots parlar-nos de l'altre que es farà en aquesta festa major?
5: Sí, també a partir de les 21 hores hi ha el grup Els Alchemists, que faran el seu, com cada any, faran el seu espectacle. I després també hi ha, pels que vulguin menjar a Sor Plaça, hi haurà una buveta i un menjar.
4: I recordem que per la buveta i el menjar es caldrà reservar. Moltes gràcies, Josep Musella.
1: Radio Arrels, a Canet, 95.

Defineix capitalisme, crec que la gent no ho entén. Doncs hi ha gent sense cases i hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la nostra policia la que fa els desnonaments. Que no dic coses buides ni tampoc parlo del Bronx.

0: La gent no ho entén, doncs hi ha gent sense cases, hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la teva policia la que fa els desnonaments.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dijous 30 de juliol. Bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcí i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
5: Arrels.
6: Avui començarem amb la cèlebre pavana per un infant difunt, aquesta famosa peça de Ravel, que va fer el 1899, quan Ravel estudiava composició al Conservatori de París amb Gabriel Fauré. El 1910 Ravel també va publicar una versió orquestral d'aquesta mateixa pavana. El pianista català Ricard Vinyes va oferir l'estrena el 1902 i la pavana va ser acollida de manera molt calorosa pel públic, però sembla que hi va haver ressenyes més crítiques dels músics seguidors de Ravel. Fins i tot el mateix Ravel la va considerar d'una forma força pobra, va dir exactament ell. Interpretacions posteriors han tendit a fer-la massa lenta i pesada. En una ocasió, fins i tot Ravel va escoltar una versió així i després li va esmentar al pianista que el títol era Pavana per una infanta difunta i no Pavana difunta per una infanta. L'escoltem, aquesta famosa pavana, amb l'Orfeus Chamber Orchestra.

La famosíssima pavana per una infanta difunta de Ravel amb l'Orfeu Chamber Orchestra, amb Branford Marsalis, un saxofonista del món del jazz. Continuem amb Beethoven per escoltar el quart moviment, un rondo allegro, Manon Tropo, de la sonata per violí número 5, dita La Primavera, una sonata que correspon a la primera etapa creadora de Beethoven, quan tenia 30 anys, és a dir, la va fer entre el 1800 i el 1801, i l'escoltem amb Yehudi Menuhin.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 30 de juliol. Bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcí i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Avui escoltarem boníssimes guitarres, la de George Benson i també les de B.B. King i Eric Clapton. Però abans escoltarem un saxo i un piano catalans. Escoltarem Toni Solà i Ignasi Terrassa. Toni Solà, que va néixer a Barcelona l'any 66 i va començar a tocar el saxo amb grups de rock de rhythm and blues i després es va introduir professionalment en el jazz. Ignasi Terrassa, aquí el trobem al seu trio, ell també és de Barcelona, de l'any 62, un pianista molt reconegut. Es va quedar cec quan tenia 10 anys i actualment dirigeix el seu propi trio de jazz, que és format, a més d'ell, per dos músics francesos, com són Pierre Boussaguer al baix i Jean-Pierre Derouard a la bateria. Aquest trio ha fet moltes gires per bona part d'Europa. Del disc que van fer junts Toni Solà amb Ignasi Terrassa Trio, el disc Night Sounds de l'any 2000, escoltarem el tema End of a Love Affair.

El saxo Toni Solà amb el pianista, amb el seu trio Ignasi Terrassa, els dos de Barcelona, amb aquest disc Night Sounds de l'any 2000. Ara temps pels guitarristes, després escoltarem B.B. King amb Eric Clapton, però abans comencem amb George Benson amb la versió d'una cançó molt famosa on Broadway que trobem en el disc Weekend in L.A. George Benson, aquest guitarrista nord-americà de jazz, ha fet aportacions importants en la jazz vocal també, perquè té una veu greu i que sona molt bé. Es tracta d'un dels artistes de jazz més populars de les últimes dècades i ha rebut, a més, elogis per part de la crítica. Escoltem aquest tema On Broadway amb George Benson.

del disc que va fer l'any 78, aquell Weekend in L.A., el tema on Broadway, amb George Benson, amb el guitarrista George Benson. Més guitarristes, aquests sonen diferent. Són el guitarrista B.B. King i Eric Clapton, que van fer un disc junts l'any 2000, que va rebre un Grammy Awards, el millor àlbum de blues tradicional, i també va arribar a la primera plaça del Billboard, etc, etc. Va tenir molts premis. L'àlbum va ser molt ben rebut per la crítica, tot i que alguns van pensar que el disc hauria pogut tenir un millor so, ja que el so aquí és massa net per un àlbum de blues. D'aquest disc escoltem 3 O'Clock Blues.

people, I'm going down.

0: Aquest 3 o'clock blues del disc que B.B. King i Eric Clapton van fer l'any 2000, Riding with the King. Abans hem escoltat George Benson i hem començat amb jazz català amb el saxofonista Toni Solà i el pianista Ignasi Terrassa.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Ara Inés, 88.2.

0: moi, la queue en tire-bouchon.
1: Petites veus de Reus.
2: Bon dia, em dic Mohamed i tinc 9 anys i mig. El que m'agrada el mes de l'estiu és viatjar al Marroc.

d'alguns dels assistents. Jo faig fotos i tu plores i apretes les dents, se't veu tan fràgil.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 30 de juliol. Bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcí i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: Gaudint de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui amb un cantant italià, Manarino, nascut a Roma el 79. Començarem directament amb una cançó del seu primer disc, Bar de la Ràbia, del 2009, una cançó que va tenir un gran impacte entre la gent i és la que el seu públic sempre li demana als concerts. Me son briacato.

0: Més embriacato, doncs m'he emborratxat del disc Bar de la Ràbia del 2009 de Manarino. Aquest disc és el seu primer, va rebre molt bones crítiques, també del públic. Va arribar a la final del Premi Targatenko a millor àlbum de debut. Alessandro Manarino va començar primer fent teatre, va participar a emissions de ràdio i televisió i això li va permetre tenir un cert reconeixement quan es va posar a cantar. El segon disc el va fer 2 anys després del primer. El 2011 era Super Santos.
1: Gli presero la casa ed il giardino in nome della grande santità e Giuda prese a fare a nascondino con lo specchio e con la dignità.

No, amb l'arc de Noé del disc A Pretty Cielo del 2017. El reconeixement a l'estat francès el té sobretot després de l'invitació a fer un concert al Museu d'Orsay a París el gener del 2020. Se'l presentava com un dels millors artistes de la seva generació. I per acabar, també del seu A Pretty Cielo del 2017, la història de Babalu.

Babalu, del disc del 2017, A Pretty Cielo. Avui els 20 d'arrels els hem dedicat a Manarino, la tradició musical romana posada al gust d'ara.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Rosa de l'escola Arels i tinc 10 anys i mig. El que m'agrada més de l'estiu són els amics, perquè podem anar a la platja, mengem burgers i riem molt.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 30 de juliol. Bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcí i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlleuís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Avui a Sallagosa parlem amb Sabrina Guitart, que és una fotògrafa amb un recorregut que ens explicarà bastant, jo diria bastant atípic o no, en tot cas un recorregut artístic. Sabrina, bon dia.
3: Molt bon dia, Enric, i moltes gràcies per estar aquí.
2: Sí, estem aquí perquè a Sallagosa s'ha fet una exposició de fotografia analògica. Sabrina, qui ets?
3: Qui sóc? Bueno, això no és fàcil a respondre, però bueno, avui he vingut perquè estic fent una exposició de fotografia i en aquest cas és una mica especial per mi aquesta exposició perquè és una retrospectiva del meu treball quan vaig començar amb fotografia analògica. Argentic, algo que no he deixat mai. Evidentment també m'he ficat amb la fotografia numèric, digital, que l'utilitzo més per fer reportatges i també per fer fotografia creativa, artística, de paisatge, de retrats, però mai he deixat la fotografia analògica perquè trobo que sempre m'ha donat una força, és a l'origen, no? És a l'origen. I jo tenia moltes ganes de fer una exposició de fotografia exclusivament analògica, que és el que és aquesta exposició ara que hi ha actualment a Sallagosa.
2: Ara vius a Aio. D'on vens?
3: Doncs jo vinc de mare francesa i de pare català. I jo vaig créixer els primers anys una mica entre la costa mediterrània i aquí, al Pirineu català. Estàvem a Àger. Llavors, tots els records de la meva infància més tendra són a Àger. Després ens vam bellugar una mica amb els pares, amb la família, i quan tenia 20 anys vaig marxar als Estats Units. La idea era quedar-me 2 anys i em vaig quedar 18. Les coses de la vida. Allà vaig formar-me en periodisme, vaig fer una formació també de fotografia, però sobretot per accedir a un laboratori de fotografia. També vaig aprendre coses, evidentment, però jo ja havia començat als 15 anys en un laboratori caser a casa, a l'altillo de casa. I també vaig fer una petita formació en història asiàtica. I el meu primer documental, perquè la fotografia em va portar a l'audiovisual, va ser sobre Vietnam. Vietnam Jade of Sorrow. Vietnam Jade és la pedra de dolor, no? Perquè treballen molt amb aquesta pedra a Vietnam i va ser un projecte molt educatiu.
2: El teu treball és essencialment en blanc i negre. Hi ha més expressió amb el blanc i negre?
3: El meu treball va començar amb el blanc i negre i durant molts anys va ser en blanc i negre, fins que també vaig començar a descobrir el color en la fotografia. També vaig fer fotografia en color amb fotografia analògica. I també quan vivia als Estats Units, a Portland, hi havia un lloc magnífic que podies anar a fer el teu propi development, no? Revelat en blanc i negre i en color. Al blanc i negre puc revelar casa, tinc l'ampliadora, però el color és més complicat. No és que sigui més complicat, és una instal·lació més complexa i més gran i més costosa, i en aquest lloc de Portland accedia en aquest laboratori i llavors podia també revelar a color. Però sí, jo vaig començar amb el blanc i negre fonamentalment durant molts anys. El color va vindre una mica després i el digital va vindre molt després.
2: A revelar el seu propi treball també és important perquè pots encara jugar sobre quan reveles.
3: Sí, clar, seria l'equivalent a editar fotografia amb un programa com Photoshop, no? El que passa que això es passa al laboratori, amb la llum, A mi el que m'agrada del, del blanc i negre, de la fotografia analògica, vaja, és que realment el món analògic és l'origen, no? És la textura, és el cel·luloide, és el cotó del paper, és matèria, no? És matèria prima. I hi ha una profunditat, hi ha una... O sigui, els retrats que jo he arribat a fer amb el blanc i negre, amb la fotografia analògica, d'alguna manera, no és que no arribi, no vull ni comparar, és que és com una altra dimensió, diguéssim. És una altra forma de palpar la realitat. El que és el món digital i el món analògic. I poder una mica sobrecargada d'aquest món tan virtual en el que estem ara mateix envoltats, tan numèric, i inclús ara amb tota aquesta intel·ligència artificial i tot això, tenia ganes de realment tornar a l'essència d'on va començar tot i de fer un homenatge bàsicament a una exposició exclusivament analògica.
2: Tornar a l'essència, hi ha algunes fotografies que m'ha cridat l'atenció, és la relació entre el riu i la dona. Això és lligat al riu i la dona?
3: Clar, la exposició es diu Llindars, Seille en français. I els llindars, que és algo que sempre inconscientment s'ha manifestat amb la meva obra fotogràfica. M'he donat compte que hi havia moltíssimes fotografies que estan pues, en una finestra, en portes, en carrers, que sembla que portin d'una dimensió a una altra, no? Llavors, llindars de passar d'una generació a una altra, de la bellesa a la joventut, hi ha molts retrats de gent molt gran, els llindars de la connexió, el vincle entre l'animal i l'ésser humà, el vincle entre l'ésser humà i la naturalesa, en aquest cas, sí, és una dona, aquesta sèrie que has vist, que és el riu i la dona, no? Però podia haver sigut un home, és l'ésser humà en connexió amb la naturalesa, no? Per donar-nos, hi ha una que es diu, que el títol té, Soc riu, no? Perquè al final és com que hi ha una manca de consciència general en el que realment som naturalesa. No estem separats d'ella. Però bueno, hi ha aquesta... Podríem ve de... Bueno, no és només la religió judeocristiana, perquè al final el món sencer humà se sent com una mica desvinculat bastant de la naturalesa, no? I al final, realment, si arribéssim a integrar que som naturalesa, la tractaríem diferentment, no? La tractaríem com ens tractem a nosaltres, no? I poder no ens tractem prou bé, i per això no la tractem prou bé tampoc.
2: Sabrina Guitart, aquesta exposició a Sallagosa, ha acabat, aviat una altra exposició a Formiguera. Què serà l'exposició de Formiguera?
3: Llavors, l'exposició de Formiguera, a mi m'agradaria que aquesta de Llindars tingués un recorregut, tingués un viatge, perquè es diu així, Llindars, un viatge en el temps, però no serà exactament el mateix a Formiguera, perquè bueno, el lloc és un altre espai, és l'oficina de turisme, i llavors no, a l'espai és més petit també que aquesta sala, no faré només fotografia analògica, hi haurà una barreja entre fotografia analògica i color, on sortiré més temes de paisatges que ens envolta, Cerdanya, Capcir i altres paisatges també poder, però sempre una mica amb la continuïtat dels llindars. Estic amb aquest tema ara, amb aquest concepte, no? de transcendir, franchir, no? d'una dimensió a una altra, no? A través del temps, a través de transgeneracional, a través de les cultures, a través dels vincles animal, natural, amb l'ésser humà, etc. Llavors continuarà tenint aquesta continuïtat, però no serà algo exclusivament dedicat a l'analògic. Però, encara i així, hi haurà algunes fotografies revelades per mi.
2: La data i el lloc de l'exposició de Formiguera?
3: Doncs comença l'1 d'agost i estarà en principi tot el mes d'agost. I bueno, és possible que s'extengui una miqueta més, perquè m'ho han proposat, però segur, segur, tot el mes d'agost a l'oficina de turisme.
2: Sabrina Guitart, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres, Ràdio Arrels, i a tu, Enric, per vindre a veure aquesta exposició avui.
4: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Coleta Planes és arrelada a Vinçà, a l'entrada del Conflent, on va néixer l'any 1955. És vinculada al món de l'ensenyament, va exercir de consellera pedagògica de català a les escoles maternals i primàries de Catalunya Nord. Segurament que l'afició pel català i la poesia li foren transmeses pel seu pare, Marcel Planes, regular col·laborador de la revista L'Almanac Català del Rosselló. Entre les obres de Coleta Planes destaquen Llum, fill del sol i de la lluna, contes per a infants, publicat el 1994, Arquet de mar, el 1995, La volada de l'Anton Deus, el 2013, i en poesia, Muralles pintades de blau, el 1997, Carrer i dona hort, el 2006, publica regularment a les edicions Paraules, Dia, del galerista i artista André Robert, i una de Buzuki, Terra d'insomni, terra de somni, transparent. Llegirem un dels seus poemes dins el llibret Aigües sempre vives. Tic, tic, tic. I la tristor crida la seva veïna, l'alegria, i els ocells profuns pinten ous de colors, llums, dies, i es cremen les ales als ulls del desig. Tic, tic, tic. Sento les agulles del rellotge al fons del meu cor anar endavant, suau.

0: esma de l'actual, del fer-fer, del no respecte, de la violència, del massa modern, del tecnocràtic, i et protegiré també a cops de poesia.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Radio Arrels.
2: Cada dijous acollim l'historiador Iu Escapa per les seves cròniques d'opinió.

0: Tia Iwaskapa.
1: Bon dia.
0: Avui volies reflexionar sobre les manifestacions que hi ha hagut a Mallorca, que és una conseqüència de l'economia turística de les Illes Balears.
1: Sí, però ho sabeu també a Barcelona, s'ho vol dir d'altres llocs, eh? La massificació turística donc, comença a mostrar els seus problemes. Aquí és un problema que la gent en s'ho farts, eh? Donc, perquè poden pas viure d'una manera digna, perquè totes les cases han agafat un preu extraordinari. És igual a Barcelona i en d'altres llocs, per exemple, que també la gent guarden els seus pisos per Airbnb o per tot això, gent que ho lloguen un mes o dos per any i que guanyen més segons que si ho llogaven tot l'any a un obrer o a un jove. I això, doncs, se pot entendre que hi hagi, que la gent en sigui fart. I ja us sabeu aquí a Mallorca que la gent són molt farts perquè hi va bé, crec, 70.000 persones. Mallorca és pas de poc una ciutat enorme, donc 70.000 persones, i també se va acabar amb cop de porres, no? D'una manera absolutament absurda, me sembla, per coses així, acabar matxacant la gent, els periodistes, que com podem analitzar això? Sí, se pot analitzar d'aquesta manera, d'una manera. La gent és un farts d'això. I farts perquè ben entès, tota la gent que viu un pas del turisme, que voldrien treballar, fins la gent que treballen per turisme, poden pas atrapar un viure, i finalment tampoc poden pas viure com volen, perquè és marcat per gent que venen de lluny, que profiten del lloc sense tenir cap lligam finalment cultural amb aquell lloc, o molt pocs. Alguns potser sí, però normalment molt pocs. Venen aquí per esbarxi, no? Amb totes les conseqüències i algunes barbaritats d'això que significa. Donc, però si anem més enllà de tot això, dins un sentit, un primer històric, no? I dins del temps llarg, quina significació té això? I per nosaltres també. És que a un moment donat, aquesta economia turística que finalment la gent de llocs possiblement turístics havia estat i que s'han desenvolupat també molt, ha fet que tota l'altra economia d'aquests llocs hagi completament desaparegut. No? Pensi, per exemple, a l'economia agrícola tradicional, no? Els agricultors tradicionals, no sé si en queda a Mallorca, perquè nosaltres aquí en queda molt poc i cada vegada menys, i comencem a veure també conseqüències d'això, perquè la desaparició d'aquestes xarxes de pagesos, d'agricultors, que se cuidaven del territori, que se'n cuidaven molt bé, que el coneixien, és evident que té qualcom a veure també amb els incendis majúsculs que tenim aquí. La deserció d'aquestes terres, finalment, i el triar així únicament una economia turística fa que tota aquesta gent, tots aquests petits agricultors, pagesos, que s'acuguen del poble, finalment poden pas viure d'això. I abandonen totes aquestes terres. I aquestes terres abandonades, finalment, que serven d'esbarji per la gent, que saben pas en su moment el perill que pot haver a fer a llumar un foc o a tirar una cigareta al sol i tot això. I això és també una raó. Eh? I són conseqüències que són pas directes, bé, conseqüències molt indirectes, com aquest abandó, si voleu, que l'abandonar la terra, que l'abandonar la cultura, la cultura tradicional, la cultura, jo diria, agrícola, però la cultura del lloc completament. I jo crec que també és d'això que la gent és un fars. Hi ha un pas únicament perquè els hi fa difícil de viure el quotidià, però també se veuen completament despullats de lo que són, no? de lo que són, de la manera com podríem viure. I com tota aquesta gent l'hivern se'n va, o encara que a Mallorca encara hi ve moltes persones l'hivern, però quan se'n van, bé, finalment la gent s'atrapa sense res, sense altres recursos que finalment ser empobrits per tot això. El territori també és despullat, el territori és en perill d'una manera o d'una altra, perquè és excessiu això. I jo veuria encara una altra conseqüència. És l'economia de la renta, la renta. La gent únicament veu en una economia comprant cases per llogar, o comprant magatzems per llogar molt cars i tot això. I pas una economia basada en el desenvolupament del lloc, no? Desenvolupament agrícola, industrial, comercial, i voleu, una economia únicament de la renta. La gent, quan guanyen quatre sous, va comprant un pis, pas per fer profitar quelcom, un llogat tot l'any, per un llogar quelques mesos i finalment guanyar encara més diners que si ho llogaven tot l'any. Això ho veiem nosaltres també aquí, d'una manera bastant forta, bastant, jo diria, agressiu, però sabeu, dins dels pobles al costat de la mar comença a veure una acollida. Acollida, l'altre dia llegir, per exemple, que un poble de 2.500 habitants tenia no sé quants de milers o de milions de gent que venen tot l'any, i segurament que molta gent de Cullera aprofiten per guanyar sous, però d'altres, que en guanyen menys de sous, comencen a tenir farts i és impossible d'atrapar quelcom per viure a Cullera, si ets veritablement de Cullera, o si vols viure a Cullera. Per exemple, nosaltres... I jo crec que això passarà cada vegada més aquesta presa de consciència de la gent que en tenen fart, perquè realment els hi fa impossible de viure. I doncs això també treu molt possibilitats de desenvolupament altre que el desenvolupament turístic. Tothom sap que el desenvolupament turístic té uns problemes d'excessos, algunes vegades d'alcohol, de tot el que és coses que la gent quan venen per finalment fer coses que gosen pas fer a casa seva i que es repercuten ben entès dins d'aquest moment de l'estiu, o més que l'estiu sovint, dins d'aquesta economia únicament turística. Els excessos, com hi va haver els excessos d'una monocultura de la vinya en un moment donat, o d'una monocultura d'altres coses, i aquí la monoindústria, la mono, si voleu, economia turística, ben entès, té la seva pròpia fi dins d'aquests excessos. I clar que imposen també una cultura universal, que és una cultura universal globish, global, amb aquest anglès amb poc paraules que tothom intenta de comunicar amb això, que també això té conseqüències culturals, conseqüències humanes, conseqüències de perduda, de descuidar la pròpia cultura per canviar per una cultura global que té poc interès i que finalment dona cap bri de sentit i que aprofita únicament a gent a gent que tenen en mans la clau de tot això, és a dir, els diners, el poder, i és per això, jo crec, que aquestes manifestacions han estat aquestes, la intervenció de la policia d'una manera imbècilment violenta. Ben també d'aquí, perquè és una manera de protegir la gent que aprofiten d'aquests excessos turístics, sovint la gent que tenen el poder polític, però el poder econòmic, ben entès.
0: I doncs, sí, pots, com has dit, de fet, pots fer un paral·lel entre la nostra regió i on vivim, a Catalunya Nord i Mallorca, dins un sentit a menys gran escala, podem dir, però creus que tend a ser aixins?
1: Per alguns aspectes sí, alguns aspectes sí, és evident. Eh? Alguns, encara Per exemple, s'ha citat la Cotlliure, per exemple. Cotlliure, perquè ha sigut el vilatge preferit de França i tot això. Cotlliure, per exemple, hi ha aquests problemes que hi ha a Mallorca, i, evidentment, molt menys importants existeixen a Cotlliure, ben entès. I encara, bo, hi ha poca gent, alguns aprofiten de tot això, però al final, la gent de Cotlliure, finalment, cada vegada més seran posats fora de Cotlliure al profit d'aquesta gent que vindran a fer sous a Cotlliure. Això sí, és el cas dins d'altres llocs, encara que tingui pas el mateix impacte, perquè, per exemple, nosaltres el turisme toca pas, encara toca poc, jo diria fora de la muntanya encara un poc i fora de la mar, toca poc encara al centre, però el toc al centre d'una manera molt indirecta és que quan, per exemple, els pagesos funcionaven bé aquí, que tenia que, dels anys 80, per exemple, 70 muntanyes, els pagesos d'aquí, encara hi havia possibilitat de guanyar bé la vida. I bé, i així sovint aquests diners guanyats amb una agricultura que era dinàmica, s'han convertit en diners de renta, comprant casots o cases o apartaments, per exemple, al Barcarès o en d'altres llocs, no? I en lloc de fer una inversió econòmica dins l'agricultura o dins d'un turisme més, jo diria, més de poble, no? De respectuós de tot això, perquè existeix aquest turisme. S'hagués pogut desenvolupar. Nosaltres, per exemple, aquí, fora de la muntanya i fora de la mar, tenim coses extraordinàries, no? Un turisme cultural que és extraordinari, però s'ha desenvolupat molt poc, perquè la gent ho han invertit a la mar, no? I amb tots els excessos i totes les coses que un dia també aquest turisme pot acabar i doncs hi haurà pas d'altra economia, no? És una economia molt, molt particular que aprofita bé a molta gent, a algunes persones, poca gent, finalment moltes no, poca gent, i que al final aprofita poc el territori i també contribueix molt a empobrir el territori culturalment i a perdre el sentit del territori, si voleu, quan hi ha massa. I em sembla que aquestes conseqüències, jo diria, pas immediates, però duraderes d'aquest turisme són també molt fortes. Jo penso a la cançó de Joan Pau Giner, als anys 70, que és aquesta cançó que ja en parlava. Hi havia també d'altres, l'Agram també, que parlava tot això. En aquest moment semblava gent molt marginals que deien això. Per exemple, Joan Pau Giner, com ha fet ben, iran d'una altra banda, Paia Agustís, de l'estiu, i tot això, aquestes cançons que semblaven gent que no, però el desenvolupament turístic que farà gent, tothom serà ric amb això, perquè ho critiqueu, tenen raó, ben entesa. Voilà. Que t'hem fet la plana, aquesta cançó, que t'hem fet la plana, fas carrulla trista, els teus ulls tan blaus, qui te'ls atrepitja. Els calia passar aquestes cançons, perquè eren gent que ja havien vist totes les conseqüències llunyanes d'això, no? I que en aquest moment passaven per una mica de marginat, no? I que eren sovint els poetes i la gent que somien veuen millor les coses que els que volen ser hiperrealistes per guanyar únicament diners, no? Aquestes cançons de l'Agram, de Joan Pau Giner, els calia passar en aquest moment, expliquen exactament això, no? D'una manera poètica. Us proposi de passar aquestes cançons, no? Que la gent puguin veure ja com havien vist això, eh? L'hivern tan plen de casots, eh? Que hem fet la mar, que fa escarrulla trista, l'hivern tan plen de casots, per exemple, tot això, i és exactament això. I hi ha una cançó que diu, l'altre dia a Sant Cebrià em vaig veure un que parlava català. per exemple. És exactament això, vol dir això. Vol dir que aquesta gent venen amb una cultura global que sovint que té pas massa sentit i que té cap bri de sentit amb el territori. L'altre dia, a Sant Ciprià, n'hi havia un que parlava català. És en aquests pallagostins de l'estiu, capturat com una fava dins la brasa del Sural. Això són cançons extraordinàries de Jean Paul Giner. Que diuen miu que jo, finalment. Miu hasta que la manifestació de l'altre dia, que diuen això ja ara fa 50 anys.
0: Moltes gràcies, Iu Escapa.
1: De res.
2: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Part número 4. Josep Maria Figueres, Bach, sempre ha acompanyat Pau Casals al llarg de la seva vida.
1: Sempre. L'alegria que li donen és quan li regalen una pedra de Bach o quan l'associació de Bach li regala la col·lecció de totes les obres de Bach, o bé doncs quan pot tocar o a la casa de Bach o pot fer una dedicatòria d'allà. I també una gran tristesa s'ha de quan des de l'any 33, quan Hitler comença les primeres mesures repressives contra els jueus, quan ell diu no vull anar a tocar la dictadura, també ho havia fet a Rússia quan ja que se l'estimava molt i l'estimaven molt a Rússia, però a partir de la revolució, que no era simplement una acció doncs, altruista, sinó que hi ha molta sang, com en totes les revolucions, i després hi ha molta repressió, etc., no li plau, no li agrada, no hi dona suport, i per tant diu, doncs a Rússia no hi vaig, a Alemanya no hi vaig, als trets bé, i per tant aleshores això s'ha de, doncs, fins al final. I es troba després, l'any 45, que havien de donar la solució a la dictadura espanyola, que era l'única que quedava a Europa després de la caiguda de la italiana, l'alemanya i totes les satèl·lits des d'Àustria, etc. I aleshores doncs, el pacte amb Eisenhower i la Guerra Freda porten a que hi hagi una relació de mantenir els dictadors, cosa que sempre ha fet als Estats Units. Vegem també la història de Sud-amèrica i Centroamèrica i fins i tot la mateixa Nord-amèrica, doncs, amb tot el que dip. I aleshores doncs, Casals diu no tocaré, una decisió, per tant, dolorosa amb aquesta persona. I no tocarà fins als anys 50, que començarà, que diu, bueno, doncs si m'ho va a la muntanya, doncs farem els concerts doncs, a Prada. I en aquest sentit, a Casals es troba que ell té aquesta voluntat de canviar, i això és influència de la seva mare, que no és de política, sinó que és de model. La seva mare deia, jo no crec en les lleis, i l'Enric l'envia, a que per no anar amb una guerra colonial, l'envia a l'Argentina. I Casals no va fer el servei militar, se'n pot estudiar, m'imagino que és per qüestió de pagament, però es troba que Casals, doncs, per la seva mare, li dona valors modals, això no s'entén. I aleshores no és per una qüestió política, sinó per una qüestió modal, de conceptes, perquè la seva mare deia, jo no crec en les lleis injustes, és clar.
0: Parlem de dictadura. A parlar del Franco, com va viure la precedent, la de Primo de Rivera?
1: Bueno, la dictadura de Primo de Rivera no es va caracteritzar per la duresa de la franquista. Va ser persecutòria per la llengua, per l'ensenyament, va tancar la Mancomunitat, que era l'òrgan inicial de govern que tenia el Principat, va tancar publicacions polítiques, va suspendre ajuntaments, va tancar el Barça, va tancar l'Orfeó Català, és a dir, era una dictadura que déu-n'hi-do, per tant, no era allò doncs, de figurar i prou. Però no va ser com la de Franco, que cada dia hi havia fusellaments al Camp de la Bota, hi havia els Consells de Guerra de Cuneta, hi havia el que era, per tant, una acció duríssima amb tots nivells. Pensem que hi havia 250.000 persones, amb una població de 20 milions d'habitants, tancades a la presó, quan ja n'havien marxat mig milió i quan ja hi havia hagut 700.000 morts entre un bàndol i l'altre. Per tant, tenim doncs que el percentatge de població afectada era altíssim. Per tant, doncs va ser la frase, em sembla que és de Tassi, que diu, han no fat un desert o l'enxamat o pat. Sí? És a dir, la pau, el silenci del desert, no de l'harmonia. Per tant, en Prima de Rivera, doncs ell està amb l'Associació Obrera de Concerts, crea l'orquestra, que és una iniciativa espectacular. L'orquestra Pau Casals és una orquestra en la qual ell veu que hi ha una necessitat de que hi hagi una orquestra important a Barcelona. Té la sort de trobar uns grans col·laboradors, en Joaquim Pena, el musicòleg, que serà l'ideòleg, l'artífex, el factòtum de l'orquestra, i un matrimoni que serà el Magrinyà i la seva esposa, la Titi, que la Francisca Vidal, que havia estat alumna seva també de violoncel, que portaran el que seria una mica la gerència i una mica l'administració i la correspondència, la comptabilitat, etc. Per tant, doncs, té uns bons col·laboradors amb aquest sentit. Coneixem molt tota la labor de l'orquestra pels testimonis que queden a la revista Fudicions, una revista que feia l'Associació Obrera de Concerts i que estava molt relacionada amb l'orquestra perquè feien concerts, per la Revista Musical Catalana i també per la tesi que va fer Oriol Martorell, que va relacionar tots els concerts. Pena ja els anotava, primer concert, segon concert, fem el concert número 200, el farem només de música catalana, fem aquest concert, anem a París que tindran un gran èxit, etc. Per tant, doncs, totes les accions que feia l'orquestra que té el seu nom i que la patrocina i que en moments de dificultat doncs, l'ajuda i li avança. Pena diu en una de les cartes que s'han recollit de l'epistolari, diu devem cada 125.000 pessetes de l'època amb en Pau Casals, el seu compte hi ha aquesta xifra negativa. Ell ajudava, fins i tot quan té una malaltia a Pau Casals té una salut ferma, però en algun moment puntual té dificultats, una vegada de vista, una altra vegada de depressió, etc. Té dificultats de salut, finalment amb el cor al final de la vida gairebé, però clar, en els seus 97 anys, doncs, els moments positius de salut són màxims, no? Doncs Casals manté amb l'orquestra una relació, d'una extraordinària relació, igual que amb l'Obreda, que ja en deia, l'Associació Obreda de Concerts. I aleshores l'acció de donar suport a l'orquestra és una acció notable. Li pagaven tot si li diuen si ja la dirigeix a Madrid. Diu, oh, però Madrid ja en té unes quantes. Diu, Barcelona té, li falta una gran orquestra que havia de ser de 80, 90, de 100 músics. I hi ha una tesi doctoral d'en Josep Retxa que parla doncs, dels detalls musicals d'aquesta iniciativa i doncs com van a buscar els instruments que falten músics, aleshores els han d'anar a buscar fora per portar-los, etc. I per tant Casals la viu molt intensament.
0: Com ho has dit, Josep Maria Figueres, tot i l'Associació Obrera de Concert, tot i ser director de l'orquestra Pau Casals, finalment les seves actuacions i la seva notorietat és a fora.
1: Bueno, ell a Catalunya tindrà notorietat, però també li ve de fora. Pensem que ell serà professor de l'École Normale de París. Ell formarà part del famós trio, un dels més importants de l'Europa pel seu moment, el trio Cortot, Thibaut, Casals, que serà un trio espectacular. Hi ha diversos llibres a França doncs, que el valoren, aquí no és poc conegut. I aleshores, aquestes gires internacionals i aquests concerts, un dels concerts, ha tocat les suites i rellotge en mà 8 minuts d'aplaudiment. I cada minut sortia ell, 8 minuts. He comptat a vegades els aplaudiments, un minut, dos minuts, i és una paragosi. 8 minuts és increïble. És que eren melòmens que sabien el que representava allò que havien escoltat. Per tant, quan a la Calas feia una peça musical, o bé les sopranos o els tenors que estan al Passeig, doncs, i que aleshores arribaven amb aquest nivell, el públic ho coneix i ja la sap, l'escoltada 10-20 vegades aquella obra, però aleshores ho reconeix i ho valora. En Casals igual, per tant, doncs, era aquesta acció d'identificació. I Casals, per tant, doncs, arreu a Europa, els grans periodistes, el Lochamp, el Gavini, etc., que tindran un predicament i que molts d'ells faran també llibres, hi ha molts llibres, per arribar a fer exposicions de 150 llibres, dels quals han sortit a Rússia, al Japó, evidentment, Alemanya, França, Anglaterra i Estats Units. Però no és que sigui el músic català més important, és que és el català més conegut arreu del món. Els pintors ho seran per alguna faceta, però tenen la sort que la música, com l'art, no té la necessitat de conèixer la llengua i, per tant, es fa ràpidament internacional.
0: És una evidència que Pau Casals té una relació forta amb Catalunya.
1: La biografia que he volgut fer és precisament això, perquè les grans biografies que n'ha pedagut, la de Baldor i la de Kirk, i també les del seu gran amic, l'Alavedra, o les dels periodistes catalans, són a vegades molt hagiogràfiques i molt centrades en la part musical. Per tant, alguna biografia té només aquesta particularitat de centrar-se en els grans episodis, és a dir, la successió d'anècdotes, i totes les biografies tenen aspectes importants i que ens donen novetats i que ens donen coneixements. Però les grans biografies més acadèmiques, la de Baldock i la de Crick, no parlen de Catalunya. I si parlen, en parlen amb gran desconeixement. No saben ni escriure el nom, posem per cas, dels presidents de la Generalitat, amb els quals hi arribarà a tenir doncs, una relació puntual, però que hi és, amb companys li enviar unes cartes al final de l'inici de la Guerra Civil per demanar protecció per la seva casa, que no tingui problemes, o amb companys participa amb un jurat per la cobla de la Generalitat, que han de triar, en aquest cas, aquest valor i el posen al jurat. Hi ha una fotografia doncs, al pati dels Trongers, té aquesta relació, però clar, Casals té una vinculació amb Catalunya molt profunda, i a la biografia li he dedicat un capítol parlant només dels símbols de Catalunya, que són la sardana, Montserrat, en el que és l'únic músic que ha fet un gran concert i que li editen una publicació amb l'homenatge que li fan a dins del monestir, després els Jocs Florals, que hi participa de sempre, els Jocs Florals de l'exili, i el Cant dels Ocells, que esdevindrà una peça internacional. Per tant, no funerària ni fúnebre com la fan ara, és una peça que era una cançó tradicional i que per tant esdevé un cant de resistència, un signe d'identitat, no fúnebre com han volgut fer perquè no saben quin posar i han posat aquest, no? Però clar, si només posen aquest, només en aquest lloc, per associació queda en aquest sentit. Doncs he fet aquest capítol, però també veure la relació que té amb Catalunya. I la relació que té amb Catalunya, hi viu, hi té casa, i a la Guerra Civil, com tants exiliats, ha de marxar. I aleshores on marxa, en aquest cas una mica abans de la Guerra Civil, perquè com que viatjava durant la Guerra Civil, ell té, que en podem parlar, una relació de suport a la República amb concerts i amb activisme, que ho podem comentar, però ell tindrà una dimensió amb Catalunya d'una profunda estima. Té la bandera, té Montserrat, i té aquesta presència que rep publicacions, rep visites, pregunta, inquideix, i aleshores la vol perquè doncs, l'estima i se'n sent, no?

Era la quarta part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels, a Sempre dels Focats, 93.1.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Bon estiu a Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
7: Som el dijous 30 de juliol. Bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcí i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
9: El 30 de juliol del 1978 se celebra la primera edició de l'Aplec dels Ports, que encara té lloc cada any, excepte en rares ocasions com el 2006 i el 2020, aquesta darrera a causa de la Covid-19. L'Aplec dels Ports és un acte festiu i reivindicatiu que té lloc de forma itinerant a la comarca dels Ports, al País Valencià. La primera edició de l'any 1978 es va fer a Todolella. Hi ha vist actuar els principals grups valencians i catalans. Un dels més representatius és el Tai, que van fins i tot compondre el tema Cant de l'Aplec dels Ports. Era l'any 2012 i l'escoltem.

pa amb tomàquet, sopa d'all, sang i fetge amb ceba, faves seques, sarsuela, coca de llardons, bacallà amb samfaina, paella valenciana, camagrocs, gírgoles, ceps i rovellons.

on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix de

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Louis i tinc 11 anys. El que m'agrada més de l'estiu és me banyar i poder fer el que vull. Per exemple, excavar la terra a casa de l'àvia.

Em dic Trini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa, si no, pobres d'ells, els torço els turmells i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta, pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

al meu poble i no és pretensió, tinc molt mala reputació. Obri el bec quan quedi callat, em miren com a un empestat. Tanmateix no faig cap barrabassada, tot fent la viu-viu, lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi, llevat dels muts, esclar que sí. Quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere, més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que a ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat, faig una

pomes. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots em veuran gronxant-me el vent, llevat dels cecs, és evident!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

s'acomiadant-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Ho pots ben creure si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i mareig. Sóc jo que no em sents, perdut en la ciutat.

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona feda l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

Demà de matí vençuts tornarem el gat i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca,

0: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Pollestres, 95.

També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Escaliveu les albergínies i els pebrots directament sobre les brases de carbó o sobre les flames.
1: Gireu-les sovint i feu que la pell es torre fins que agafi un color cremat.
2: Submergint i se fa ràpidament. Per assegurar-se que no es cremin, podem embolicar-les en paper de plata.
3: Peleu-los. Mulleu-vos la massa de l'aixeta i estireu la pell negra amb compte.
4: A continuació, talliu-los a tires i estireu tot sobre una plata i amaniu.
1: També es poden escalivar al forn, tot i que no tenen el mateix gust.
2: També podeu intentar fer de munxaflama d'una cuina domèstica.
3: Es poden amanir també amb all picat i julivert.
4: Es poden trobar tomàquets, patates i cebes, cuit tot de la mateixa manera.
1: Compte, però, amb el temps de cocció. La ceba tarda molt, la tomata sense.
2: Se pot cuir més plat amb olives negres, molt adients.
4: Actualment se'n fan mousse, salses...

0: quants souvenirs m'he deixat pel camí.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Escaró, 90.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

i avis amb el seu gust de fruit. Ara em queda a les mans el broc de ma tristesa.

se'n va dins un país ple de neu i de nit, esperant com un gos

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

és envoltada en els llençols. La tardor t'acaronava amb daurada llum de sol. Si només som

solitud, fumant sota la pluja, a les portes de l'estany, mirant el gris intens. Em poso la caputxa, segueixo una gent, vés a saber què estic fent. Ara que no hi ets, faig el que no voldries. No sé cap on em porten tota aquesta gent. M'és igual si m'equivoco,

torno cap a casa, a mi ningú em fa cas, i he fet el que em semblava, tu ara què em diràs? Ja veig que no funciona, ja veig que he fracassat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

Fill meu, per l'esport vals molt, per això ara tallo entrades en un camp de futbol. Això sí, de bon matí, quan el sol em pica la carbassa, al lavabo faig pipí, em poso un xandalí, surto al carrer de casa. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Trepitjant ciment i grava, em sento olímpic de medalla. Ara fluixo, ara accelero, segueixo el ritme futinguero. Tot el barri és un clam, aquest el fitx el samarang. I aquí tenim fent futing, de l'inserso una colleta, un botiguer amb samarreta, un empleat de la caixa, un trabucaire amb faixa, la senyora i el marit, ai, i l'amant de la senyora, que torna de fer el circuit. 30 mestres, un manobre,

I és que fer footing, senyors, guanyes tipus i baixes pes. I és tan bo, és tan saludable, que el practica l'honorable per al pati dels tarongers. Jo vaig fent footing.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.